Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Thank you, DJ.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir: vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir: bé, veurem què s'hi pot fer.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc. Escolta,
3: escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si
4: t'han de buscar,
3: trobar. Si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més,
4: bueno,
3: ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, guaita, quan sentim la paraula omni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh? Que fa els cels, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte, exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: Ah, és, no?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte d'Omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Mm-hmm. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Comença concret el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, qui has dit que era, esclar, aquest senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot
4: civil.
5: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure?
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. Sona. I tant, un
5: Els
4: granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: La mateixa, sí, els mateixos. Sí. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Ah, va dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, això, terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció... diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar. Això, vulguis o no ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat, dient, era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte.
5: S'acostava molt més a la realitat.
4: Però, esclar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... haurien de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquestes coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí, sí,
5: no volem
4: fer
5: enfadar ningú.
4: No,
5: la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
5: Va haver feina,
4: sí. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Es van eren analitzar... oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: 12.000, eh?
4: Sí, sí, sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
5: Segur que sí, i no només sí, el whisky, sí, sí, segur. Sí.
4: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un,
4: és a dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai hi ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però, esclar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums, doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar, doncs, unes bengales.
5: El mateix govern.
4: Sí. I les feien volar, suposo, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres, els càmeres diuen, doncs, que hi ha, els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot,
4: Sí.
5: Clar, si no després hi eres i no ho vas veure tu mateix, eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular, que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen, es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
5: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo, doncs, eren, inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però a dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que, no, més enllà de la intel·ligència artificial, no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però, bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh? Segur. Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no ho tenia controlat,
4: sí. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: Fixa't que no els agrada tant, potser, d'allà.
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, Ja parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant. De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals, a la Terra, només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els marsanacs, eh?
5: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. I home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Vés a saber
5: com,
6: i la tens al davant i... Has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure...
6: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja hi ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar... El nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no estaries ben bé què dir-li.
5: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc a poc, no?
6: Home,
4: sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen, sí, sí.
4: M'entiendes?
6: És bàsic, és bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca, Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
5: Hi ha som gent una mica execrables, perquè... vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere la història d'Europa, hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar certes coses allà, una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres. Clar. També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien un bon sistema hidràulic, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
5: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etcètera, no?
6: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntegar pedres. Em costa. No.
5: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi ha hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi ha hagut maneres solvents i serioses de buscar... vida extraterrestre. És cert, oi? Home. Que sí que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant, i tant, i tant, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
5: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
4: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure què
5: passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
5: És molt difícil, Jo crec no... complicat.
4: Sí, sí, sí.
5: Ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet, Júpiter emet ràdio, els satèl·lits emeten ràdio, una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs van muntar el radiotelescopi de Recibo, sí, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja,
5: aquesta sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
5: Un apunt una mica sí, friqui. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi, sí, més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
4: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
5: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
5: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
5: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi de la
4: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar, quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal?
5: I aquí entra
4: aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, l'equació de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
5: Quasi res, eh?
4: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
5: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
4: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
5: Està clar.
4: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
5: No
4: potser
5: tot.
4: Es tanquen i no ho diuen.
5: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
4: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
5: I què sortia?
4: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
5: És a dir, per poc paràmetre, o sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
4: Ah, exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si no, si va ser el 1906...
5: 119 anys.
4: És a dir, ha arribat aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en el nostre
5: galàxia. La distància còsmica és molt poquet.
4: És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
5: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
4: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
5: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
6: Home, és un superclàssic, l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge d'objecte donant voltes per damunt de l'àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
5: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe, bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
6: Sí, això als anys, crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'àrea 51, que es veia, bueno, es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable, i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
5: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent, soc antipa, sí. Amb aquest tema.
6: Sí, i per tancar el tema de l'àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
4: De dibuixos, d'esquemes.
5: Esquemes.
6: Són molt alt i cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
5: Del xèrif.
6: He vist això, i deien, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res.
5: Res,
6: que relacioni amb l'àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
5: interessen. Jo ara t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
6: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negra, amb unes ulleres de sol.
5: Són en terra morts,
6: sí, que es presenta. Sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
5: Letizia, des d'aquí una abraçada,
6: per cert,
5: si ens escoltes...
6: Sí, tot el respecte.
4: Sí, tot el respecte.
6: Tot el respecte infinit cap a Letizia.
4: S'ha
6: fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix, una mica com es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Doncs si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
5: Sí. Poc pràctic, diguem.
6: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur, històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns.

0: conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
1: Sí.
0: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
1: doncs mira,
0: perquè em sembla que alguna cosa hi ha.
1: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar en un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
0: Uh-huh.
1: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
0: o sigui, és el primer objecte humà, no?, que surt, uh-huh, del sistema solar. Això té molt de mèrit.
1: Exacte, exacte. El 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar. Pràcticament un dia llum. Això és molt.
0: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses bestial, nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
1: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
0: Uh-huh.
1: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
0: No sabia que era d'or.
1: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
0: Quin gasto, això.
1: Sí, és gros. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
0: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
1: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
0: Mhm. Uh-huh.
1: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
0: Clar, perquè si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
1: un jeroglífic,
0: sí. un ésser extramundà, extraterrestre, que, com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
1: Però li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs, són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, ai, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Uh-huh. Però, bueno, dins del disc hi ha gravats, en 55 idiomes, hola.
0: Uh-huh.
1: Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
0: No fos cas.
1: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
0: Per exemple, això, per una diguem, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden
1: orelles,
0: percebre, no? Clar, no ho sabem.
1: Sí, sí, exacte, és molt raro.
0: Uh-huh.
1: Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
0: Està clar.
1: Però aquestes instruccions... Clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
0: Segur.
1: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
0: Sí.
1: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No soy prou.
0: Clar,
1: no hi ha
0: tot,
1: cap
0: això,
1: imatge.
0: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
1: Estan fets en aquest sentit.
0: No?
1: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
0: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
1: Ho ets, perquè...
0: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
0: un dels...
2: Bueno, sí. Clar, podria.
0: Supernumerari? Podria.
1: Sí, sí.
2: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta,

0: Aquí, aquí entre tot, eh?
1: Ah, que jo, estàs en un centre de poder, tu.
0: Sí, sí, bueno, una cosa terrorífica. Jo, el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
1: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
0: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
2: És a dir, no, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
0: Sí, no sé, la R3, o sigui...
2: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
0: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
2: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat. És veritat.
0: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. El que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
2: No hi havia
0: sempre
2: caigut,
0: poden respirar i tot això, sí.
2: Té sentit, clar.
0: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
2: Ah, home,
0: que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat...
2: No l'entenc gaire,
0: aquest. Uns...
2: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'entenc gaire. Si poses una mica
1: jo m'ho imagino rèptils amb una màscara humana.
2: No
1: ho
2: tinc clar,
0: sí,
2: eh? No
0: té clar. Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
2: Ah, els nostres.
0: Que s'han transformat en humanoides.
2: Ah! No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
0: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
2: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
1: Sí. Ah, hòstia,
0: hòstia, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
2: A veure,
1: hauria de fer anar...
2: No
1: la temperatura
2: gaire, però...
1: de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
0: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant.
1: A veure, a veure.
0: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
1: La hibridació existeix.
0: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Tu barreixes un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, man. Però tot cas, és complicat, perquè...
2: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
0: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que sí. L'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
2: Ah,
0: sí, si estem governats per gent amb... No, clar, ni moral ni planificació.
2: Clar, llavors, sí. Donald Trump
0: el
2: estaria aquí, diguem.
0: Sí, aquí vas... punt a favor dels reptilians.
2: Mini punt. Està bastant després, bé, sí.
0: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en contra. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, sí, és una pregunta que... m'ha portat a reflexionar una mica.
2: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra de la humanitat.
0: Tot porta a pensar que són uns governants... Ja. Sí, tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, eh? Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
2: Tens raó, això quan hi poses el focus una mica, la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem, eh?
0: O no
2: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
2: sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no ho creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
1: Gràcies a vosaltres.
2: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu... com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y puché algún test de ADN galáctico. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: Com veiem, Sant Boi és una ciutat plena de vida, però també plena de vida empresarial. De fet, avui coneixerem dos emprenedors joves que ho estan petant, ho hem de dir així.
1: Doncs sí, avui descobrirem qui és la persona que hi ha a darrere d'un projecte empresarial que té la croqueta com a protagonista, que no només estan bones, sinó que a més són saludables. I després unes croquetes que pots anar a cremar a un gimnàs que s'adapta a nosaltres amb classes especialitzades. Així que
0: és tot un cercle.
1: Tanquem el cercle.
0: Tot queda tancat. Saludem en primer lloc el Francesc Banquer, que és CEO del gimnàs Fit Studio. Benvingut.
2: Gràcies.
0: I també saludem el Gerard Paredes, que és CEO d'Easy Meal, de les croquetes que parlàvem. Benvingut i bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Doncs benvinguts els dos aquí a Sant Boi Anament, a la carpa municipal de la Puríssima. Francesc i Gerard, dos casos de dos joves emprenedors i a més casos d'èxit. Vull dir, això per començar, ja pot ser estrany a vegades. Com ha estat aquest camí per vosaltres?
2: Començo jo? Comença tu. Què tal? Doncs bueno, ha sigut molt difícil. La veritat, no ha sigut un camí fàcil. Porto 5 anys jo amb aquest...
1: Gerard, perdona, costa't una miqueta més el micròfon perquè tots et puguem escoltar bé. Gràcies.
2: Doncs ha sigut això, un camí molt difícil. Han sigut 5 anys de molta feina, molta inversió sobretot i molt de risc. Però bueno, a dia d'avui, doncs, a veure, estic molt content, hem aconseguit el que volíem. I aquí estem, la veritat.
1: Gerard, per posar-nos en context, explica'ns en què consisteix exactament el teu negoci d'Easy Meal.
2: Sí, bueno, ara mateix, a veure, ara mateix som una empresa d'alimentació, ens dediquem al món de la restauració. Tècnicament treballem només per grans compradors, no, diguéssim, per distribuïdors i tot. I nosaltres principalment fem croquetes, ara mateix, croquetes artesanes, però sí que també som una eina, doncs, per moltes empreses, molts restaurants, per treballs i feines que necessiten que els hi facin, doncs aquí estem nosaltres.
1: Has destacat que feu croquetes artesanes? Què és el que tenen, que siguin artesanes?
2: Artesanes, a veure, això és un concepte, no? Aquí hi ha una baralla molt gran entre l'artesà i el casolà. Casolà jo considero que és quan tu fas el producte a casa pròpia teva, i artesà, doncs seria, doncs, seguint processos no molt industrials, no, diguéssim, intentant respectar, doncs, el màxim tot el que és les coccions i tots els ingredients, no, tindre una bona qualitat i fer un tracte, ja et dic, molt, molt manual. Llavors, jo entenc com a artesà, no, doncs, fer també una croqueta d'autor, diguéssim, propi, no és una croqueta que pots trobar a tot arreu, i això és el que entenc jo com a artesà, vaja.
0: Doncs ara estàvem escoltant la història del Gerard, volem conèixer també la del Francesc. No sé com ha estat aquest canvi en el teu cas.
3: Pues mira, van ser uns anys fent d'entrenador personal. Després em vaig donar compte que al final el nivell de vida actual requereix d'una miqueta més d'ingressos. I vaig pensar en això, muntar el meu propi gimnàs, lo típico. No tienes jefe, ets tu el teu propi jefe. I res, porto un any i mig allà a la rotonda dels Salesians. Superbé, un negoci petit, molt focalitzat en grups reduïts, entrenament personal i poqueta cosa més.
1: Muntar un negoci d'aquestes característiques que requereix un lloguer, una infraestructura, comprar una maquinària, contractar un personal, tot això requereix d'una inversió inicial molt important.
3: Sí.
1: Com la vas aconseguir en el teu cas?
3: En el cas, estalvis, ajudes, evidentment, familiars, també ajudes bancàries, bueno, ajudes bancàries no, pasta que et dona el banc.
1: I a canvi d'interessos, eh?
0: Que s'ha de tornar, vull dir, multiplicat.
3: Sí, això d'ajuda no té res. I res, pues, sobretot també amb l'ajuda que em van donar el departament d'aquí d'empresa de Sant Boi, em van fer una miqueta de saber on tenia que anar, on no, i res, per allà vaig començar.
0: I en aquest sentit també és interessant, Gerard, això que ens explicava, no?, el Francesc, que el fet de... Aquest assessorament, a vegades imagino que quan comences en aquest món dins de l'emprenedoria hi ha moltes coses que no saps. En el teu cas, quines van ser les sorpreses que et vas trobar a l'inici allò, coses que no sabies?
2: Sorpreses de quan vas començar a emprendre,
0: sí,
2: no, diguéssim? Bueno, a veure, sorpreses són cada minut tens una sorpresa. O sigui, al final aquí no n'hi ha una escola, no n'hi ha un professor que t'ensenyi a emprendre, no? Al final és un camí que tens que aprendre tu sol i tens que passar per tots els problemes i totes les històries, i és inclús millor a que t'ho ensenyin, no? Perquè jo sempre dic que equivocant-te és com més s'aprèn, no? O sigui, llavors m'he equivocat moltíssim.
0: Ara feia el Francesc que sí amb el cap mentre parlava el Gerard, em fa la sensació que connectaves molt amb el seu discurs.
3: Sí, perquè el millor professor que pots tindre són els teus errors, sobretot anar aprenent d'ells i ser conscient, al final, per no repetir-los. Però és això, eh? L'únic professor al final són els teus errors.
1: I sentiu que teniu molta pressió a sobre de que el negoci hagi d'anar bé perquè teniu doncs, treballadors contractats, no només la vostra feina depèn de vosaltres, no? Els vostres ingressos, també dels vostres treballadors. Com gestioneu doncs, tota aquesta incertesa de com anirà el negoci doncs, d'aquí a un temps?
3: Bueno, intentant ser el més previsors possibles i al final és intentar pensar primer en ells, sobretot, i després en tu. Ja vindrà el temps en què puguis pensar i que les coses vagin millor com per pensar també en tu, però primer donant-li carinyo, donant-li el temps, donar-li també els diners, evidentment, i al final doncs, donant carinyo.
1: I en aquest sentit, una mica, la gestió del descans també, com ho feu? Perquè de vegades els emprenedors són 24/7, 365 dies a l'any.
3: Bueno, això el descans ja vindrà després.
2: Això t'acostumes.
1: T'acostumes?
2: Sí.
1: A no descansar, no sé si sí. A llarg termini és massa saludable.
2: No és saludable. Però bueno, jo és el que penso que no, és una inversió que crec que en un futur doncs descansaré, espero descansar més que ara.
0: Això de descansar és un repte que el tenim tots, no sé, en el vostre cas, si teniu algunes petites coses almenys que us puguin fer desconnectar.
2: Bueno, jo, a veure, jo és que he arribat ja a un punt que, bueno, estic ja acostumat a lo que estic, no? O sigui, jo també en el meu cas jo vaig començar des de zero, no vaig tindre ninguna ajuda, ninguna inversió, i jo el meu model de negoci sempre ha sigut un creixement orgànic, no? Que li dic jo. Llavors això implica pues molta feina, poques vacances, gens de vacances i bueno, i de veritat que ja et dic, molt sense cobrar, sense, clar, són moltes coses. Doncs al final no et queda una altra que aguantar, és que no et queda una altra que aguantar i acostumar-te.
1: Gerard, els teus orígens venen d'una rostisseria, en quin moment decideixes fer el pas cap al món de la croqueta amb un model de negoci molt diferent del de la rostisseria de venda directa al públic?
2: Sí, bueno, quan jo vaig començar, doncs a veure, jo vaig començar amb el model, de fet no feia ni rostisseria, o sigui, jo feia menús a domicili i els caps de setmana feia la rostisseria bàsicament perquè era un traspàs, vaig agafar un traspàs d'una rostisseria. Llavors jo en ningú punt vaig dir que faria croquetes, ni mai he volgut fer croquetes, com aquí diu, però bueno, diguéssim que una mica el mercat doncs, m'ha posat en el seu lloc, no? Van començar a vindre restaurants a la nostra tenda a dir-nos si els hi podien fer les croquetes, i efectivament vam començar a agafar restaurants, vam tancar les portes i ja ens vam dedicar només a la croqueta, no perquè jo vaig voler, diguéssim, sinó perquè em van posar, diguéssim, una miqueta al lloc.
0: En el teu cas, Francesc, sempre expliqueu que el que us diferencia és el fet de que us adapteu al que necessita la gent que ve al gimnàs a través de classes especialitzades. Tens la sensació que, sobretot en aquest món del gimnàs, on moltes vegades també quan es comença hi ha molt desconeixement, que la gent el que necessita és justament això, aquest acompanyament?
3: Sí, perquè sobretot també molta gent que venen de gimnasos molt grans, no diré el nom, evidentment, però venen molt cansats, que al final no hi ha una persona que està sobre seu, que no saben el que fer perquè veuen 80.000 vídeos a internet, agafen una informació d'un, de l'altre, de tal, al final li peta el cap. I el que vol és que estigui tot guiat, que estiguin per ell i sobretot que sigui un bon ambient, que sigui un grup reduït, que al final puc estar per la persona en qüestió.
1: Tu tens la sensació que hi ha com un boom d'aquesta necessitat de benestar i que cada cop més gent aposta per l'autocura i una manera d'autocuidar d'un mateix és a través de l'esport?
3: Sobretot molt després de la pandèmia. Després de la pandèmia s'ha notat, de fet jo vaig començar a estudiar a la pandèmia, però em vaig donar compte que un boom de gimnasos, i us heu donat compte que a Sant Boi, que abans no hi havia cap centre petit d'entrenament i ara em sembla que està l'ADN, està l'Original Training, està l'equip d'estudio, en un futur segurament hi haurà algun més, amb la qual cosa, sí.
1: Fins fa pocs anys el treball de força semblava que era territori exclusiu dels homes i no sé si tu has detectat que en els darrers anys cada cop més dones estan apostant per aquest treball de força i es comencen a veure també agafant doncs, peses i doncs, a la zona de màquines, no? Que era un territori que a vegades per les dones era molt hostil.
3: Sí, i sobretot també el que m'he donat compte que abans no passava, que ara els metges recomanen l'entrenament de força. Abans passava una cosa, que l'entrenament de força era com algo, ostres, no, per l'esquena, no, esto no, esto lo otro. I ara també els metges comencen a recomanar sobretot a les dones en temes de menopàusia, pèrdua de massa òssea, massa muscular, recomanen l'entrenament de força. Abans no passava, amb la qual cosa estava, està una miqueta perdut, això.
0: Abans parlaves també de les xarxes socials, no?, i de molts entrenadors que també comencen en aquestes xarxes, que justament alguns d'ells tenen un missatge que potser pot ser una mica tòxic al voltant de l'entrenament, al voltant del físic i tota la pressió estètica que es pot generar a partir d'aquí. Què és el que es fa des del vostre gimnàs i des de les vostres classes perquè tots els que hi anem tinguem una relació sana també amb l'esport?
3: Mira, jo al final el meu lema és zero postureo, intenta estar pel que et diu l'entrenador, intenta doncs, entrenar dintre les teves possibilitats al màxim que puguis i al final que sobretot ho notis tu per la teva salut, també és sobretot salut mental, a l'entrenament molt important salut mental i això.
0: Doncs parlàvem d'aquest esport com una eina per tenir una vida més saludable. L'altre, evidentment, és l'alimentació. Gerard, en aquest cas, vosaltres sempre aposteu per un tipus de producte que sigui saludable. Per què són saludables les teves croquetes? Com ho explicaries?
2: Bueno, saludable. A veure què entenem per saludable, perquè, a veure, la croqueta és un producte que és, però bueno...
0: Però dintre de ser un capritx, potser és un capritx saludable.
2: Sí que és veritat, a veure, es pot dir que és saludable, però bàsicament pels ingredients que utilitzem. Utilitzem ingredients completament naturals, els tractem des de zero, no utilitzem ni conservants ni naturals, utilitzem bons greixos, bones farines. Llavors entenem que és saludable per això, no? pel producte que utilitzem. Però bueno, és una croqueta que estem una miqueta, potser, som enemics, no? Diguéssim.
1: No, jo crec que cosa repercuteix en el negoci de l'altra.
3: Podem fer una col·laboració, eh? Sí, primer croquetes i després entrenar.
2: Podem fer alguna cosa.
1: Escolta, tu tens el negoci en una nau a un polígon industrial d'aquí de Sant Boi. Què és el que t'ofereix aquest emplaçament al teu negoci?
2: Sí, bueno, a veure, fa un any nosaltres ja vam fer una inversió molt gran, la veritat, en un lloc ja preparat. Estem aquí en una nau industrial, al polígon industrial, i clar, és una altra història. O sigui, hem aconseguit ja doncs, una infraestructura molt gran, molt guai, amb tots els permisos, tots els registres necessaris. Llavors, clar, ara... tenim una capacitat, diguéssim, molt gran de producció.
1: Perquè quan és aquesta capacitat productiva? Quantes croquetes surten del vostre obrador cada dia?
2: Ara mateix, a veure, al dia fem més o menys unes 5-6.000 croquetes al dia.
1: Uau.
2: Sí, més o menys unes 4 tonelades al mes estem fent ara.
1: I on hem d'anar per menjar les vostres croquetes, ja que no les podem demanar?
2: A veure, podeu vindre'm a veure'm si voleu anar, o el que passa que em sap greu, però no us puc dir als restaurants. Tinc com una espècie d'acord amb ells de que no
0: escolta,
2: puc dir.
0: Escolta, el que sí que t'hem de demanar, Gerard, i això és una cosa que també ens estan dient per intern.
1: Sí.
0: Unes croquetes podríeu portar aquí a l'exposició municipal per nosaltres.
2: L'any que ve probablement estiguem aquí.
0: Per aquest no... Per aquesta tarda?
2: El què, perdona?
0: Per aquesta tarda no arriba?
1: Una comanda express?
2: Està
1: tancada.
0: D'acord. Home, han de descansar a Fira de la Puríssima.
2: No hi ha ningú fregint. No, però bueno, l'any que ve sí que ens agradaria molt estar per aquí per les festes i per tot.
1: I vosaltres, com vau triar una mica l'emplaçament on ubica el vostre gimnàs? Perquè entenc que això és una de les claus de l'èxit, no? On estàs?
3: Jo vaig fer primer la reflexió de o inverteixo en màrqueting o em vaig a un lloc on no tinc que invertir tant en màrqueting perquè ja em veu molta gent. Llavors vaig veure un munt de locals per Sant Boi, ara mateix estic a Carles Martí Vila número 15 i està enmig de la rotona on em veu... tot Déu. O sigui, passa gent amb el cotxe, gent que surt de Barcelona, que entra de gent que vol anar al ferrocarril, pues, la veritat,
1: ens diuen molta gent. Pel Pinganillo que ets l'entrenador de l'Alba Sorrellés, que la veiem allà. La fas patir molt o no?
3: No, és la directora. No pateix molt.
1: No?
3: Està més forta del que es pensa.
0: No sé què està passant
1: per
0: allà,
1: que algú li està posant els colors. Que sí que pateix.
0: Sí, sí, doncs en aquest sentit estaves explicant, no?, el tema del màrqueting, etcètera. No sé, en el cas dels dos, ara mateix hi ha molta competència, suposo que en els dos sectors, també aquí a Sant Boi. Què és el que feu per diferenciar-vos?
3: Tu? Jo?
2: Bueno, a veure, això ja entra una miqueta, diguéssim, doncs a les polítiques i els valors de l'empresa, no? Per mi, una cosa molt important que m'ha ajudat molt és, evidentment, tindre un bon producte, oferir un servei de qualitat, i no, clar, no només tindre un bon producte, sinó donar... Per mi crec que és molt important, jo li dic la religió, no? Diguéssim, que és una miqueta el que deixa anar a la persona. No només m'estan comprant una croqueta, sinó a part doncs estan confiant en una empresa, estan confiant en una gent doncs, que els hi faci una feina i que els hi surti tot bé.
0: No? Una forma de fer.
2: Llavors, exacte, jo he apostat molt, ja et dic, pel producte i sobretot per donar-li doncs, una tranquil·litat al client que tindrà sempre el mateix producte, som professionals, som serios, no estem jugant, no?, com aquell diu. Llavors jo crec que és això, és molt important.
1: Sí, què diríeu que és el millor i el pitjor d'emprendre?
3: El millor, en el meu cas, perquè estic sol, no tinc socis, que al final els problemes te'ls menges tu, no tens una altra persona amb la qual tindre que entendre, en aquest cas, i és el bo i el dolent a la vegada. Seria el bo i dolent.
1: No sé, en el teu cas.
2: Sí, bueno, jo en aquest cas sí que tinc soci. Jo estic amb una persona que, de fet, estic molt content i jo sempre he pensat i que sol és difícil arribar lluny. Llavors, amb una persona també doncs, t'ajuda, no? T'ajuda a carregar-te una miqueta, doncs, a descarregar-te tota la feina i de tot. I el millor, bueno, el millor per mi és la capacitat bueno, de poder portar a cap doncs, el que tu vulguis, la teva idea, el teu projecte, gira tu a la direcció on vulguis. Sí que és veritat que és el que diem, no? No tenim festes, no treballem molt, però bueno, al final nosaltres podem decidir si aquest dia doncs, no treballar, o aquest dia sí, o aquest dia no, no? Tenir una llibertat, la veritat que no ho canviaria per res al món. I el pitjor, doncs, a veure, el pitjor és tot el que et poses a la motxilla, diguéssim, no? Perquè tot això, doncs, evidentment, a mi personalment m'ha costat psicològicament i físicament doncs, problemes, moltes coses, i coses que, bueno, que te les emportes a sobre i que suposo que restaran vida, però bueno, és el que hi ha, és part del projecte. Vaja.
0: Doncs crec que hem pogut conèixer bé a les dues empreses i també qui hi ha darrere d'aquestes dues empreses, que en aquest cas també és molt important. Sempre fem una pregunta a tots els que passen per aquesta exposició municipal, que és: què és per vosaltres viure samboianament? Començo per aquí. Què diries que és viure samboianament per tu?
3: No m'he preparat la pregunta.
1: No, millor, és la primera cosa que et vingui al cap que defineix el que tarannà samboià.
3: Tarannà samboià.
1: O per tu?
3: Jo diria, en el meu cas, anar amb la veritat per davant, ser honest i ser currat, no hi ha més.
1: Però és bonic, on està feina, no? És fantàstic.
3: Sí.
1: I per tu, Gerard?
2: Sí, bueno, a veure, per mi, jo sí que tinc que dir que des de que vaig vindre aquí, des de que tenia 5 anys, tinc que ser sincer, ho sento, però no m'ha agradat Sant Boi. Perdó.
1: És el primer convidat que fa aquestes declaracions, duríssimes declaracions.
2: Des dels 5 anys, perdó, que llavors des dels 5 anys diguéssim que mai m'agrada, però sí que és veritat que conforme ha anat creixent i he anat veient doncs, tot...
0: Ara m'agrada més.
2: El que tinc a la vora i tal, tinc que dir que Sant Boi és el millor poble de la zona i és on millor es viu. I la veritat que jo estic supercontent d'estar aquí avui dia. No? Feia al millor 5 anys enrere em volia anar, però ara ja no, ja em vull quedar
1: aquí. I per
2: què
1: no t'agradava?
2: Habré vist poc, suposo. Habré vist pocs pobles.
1: Ostres,
2: ara que he volgut veure més...
1: Tot reconduït,
0: eh? Tot acaba arribant.
2: I també sí que és veritat també que el poble ha millorat moltíssim, crec jo, a nivell de tot, d'infraestructures i d'instal·lacions i tot. O sigui, ja et dic jo, viure samboianament, bueno, visc tranquil aquí, la veritat.
0: Doncs Francesc i Gerard, moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos aquí a la Fira Municipal de la Puríssima.
1: I un bon aplaudiment per a ells. Gràcies.

0: Doncs, com veieu, és el moment de parlar de microcredencials. És una oportunitat per acostar-nos a nous coneixements i ens ho explicaran els seus protagonistes.
1: Doncs sí, que els tenim ara mateix aquí a l'escenari. En primer lloc, saludem el David Gallegos. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El director del campus de Família i també de la UPC. I saludem també els estudiants. En primer lloc, la Carolina García. Benvinguda.
3: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, i també la Sandra Izquierdo, que ens acompanya aquí a la carpa municipal. En primer lloc, David, com podem explicar a la gent què són aquestes microcredencials?
2: Les microcredencials universitàries són formacions curtes, específiques, que han consolidat unes certes capacitacions cap a l'estudiantat. Per tant, és un programa molt flexible, molt a tocar del que necessita la indústria, per tant, amb alta empleabilitat.
1: Per tant, que té... està més proper potser a aquesta forma de fer que cada vegada s'està impulsant, que és més pràctica, no? Més d'estar a sobre de fer les coses pràctiques i potser no tan teòriques com és a la majoria d'universitats.
2: Correcte. De fet, les formacions són molt aplicades i es busquen aquelles temàtiques i aquells continguts que l'empresa o que la indústria necessita. Per tant, doncs, són garantia de tenir un contingut adaptat al que busquen les empreses.
0: Quin és el perfil d'alumnes que volen cursar aquestes microcredencials i especificar que, tot i que estiguin vinculades a la UPC, no necessàriament són alumnes universitaris?
2: Correcte. Al final el perfil és heterogeni. Podem tenir diferents nivells, des de nivell 1 a nivell 5, la nova classificació europea de formació.
0: Què vol dir això?
2: Vol dir, doncs, que nivell 1 seria un auxiliar de formació professional i un nivell 5 seria un estudiant de màster o postgrau després de fer un grau universitari. Llavors, sempre tenim diferents canals d'entrada i per les primeres bàsiques poden ser res, i conforme vas avançant vas obtenint més coneixements, doncs tenim o un requisit d'accés que és la titulació o experiència prèvia, o bé haver fet la microcredencial prèvia. Llavors, doncs, l'estudiantat és heterogeni, pot ser perfil universitari que ha acabat i que vol especialitzar-se, formació professional que vol fer el mateix, o bé persones que volen reciclar-se amb contingut molt específic.
0: Perquè són cursos que de quina durada estem parlant?
2: Les que hem fet aquí a Sant Boi són entre 24 i 48 hores.
1: Doncs ara preguntarem també a les alumnes sobre quina és la seva experiència fent aquestes microcredencials, però en aquest sentit deies que hi havia diferents nivells, però tots aquests nivells tenen sortides laboral després?
2: Sí, sí, sí. De fet, us poso l'exemple d'un sostenible que hem fet nosaltres. Si estem treballant en un taller, doncs, que seria un nivell 1 o 2, cada vegada arriben més vehicles híbrids o elèctrics a aquests tallers. Per tant, el mecànic ha de tenir un coneixement mínim per poder afrontar correctament aquestes reparacions. D'altra banda, si estem parlant d'un nivell 4 o 5, doncs a una carrera universitària segurament no s'explica com es desconnecta, com es connecta una cel·la d'una bateria.
1: S'ha de fer tot això.
2: I també s'ha de fer. Per tant, també és necessària aquesta formació. Per tant, en qualsevol d'aquests nivells, el contingut és nou, però important per la professió del dia d'avui.
1: Doncs ja veiem que això pot ser útil. També volíem preguntar-vos a vosaltres com està sent cursar aquesta microcredencial. En el vostre cas, Logistics Training in Motion, que ara em deies abans que no sabies anglès, doncs mira, aquí ja tens el títol de la microcredencial. Com està sent per vosaltres cursar això? Com esteu vivint?
4: Per mi ha sigut un repte, perquè jo tinc una edat i a part estic treballant. Llavors és... el bo que té aquesta microcredencial és que et dona suport a les hores que es pot dedicar-hi. És molt compacta i fa, doncs, això, que jo pugui gestionar-me tota la meva vida personal amb poder estudiar i reciclar-me i mirar projectes i mirar treball. O sigui, està molt bé.
0: Perquè, Sandra, tu d'on vens? Explica'ns una mica quin és el teu background per entendre per què has triat aquesta microcredencial.
4: Jo estic treballant, el que passa que logísticament a mi sempre m'ha gustat molt el tema de la logística, d'ordre, de gestió, i em quedava curt tot. Llavors, doncs quan m'ho van oferir des del Xaloc, des d'aquí de la plataforma del Xaloc.
0: Una miqueta més al micro perquè ho podem escoltar.
4: No estic acostumada.
0: Sí, ho sé, tranquil·la.
4: Pues això, em va fer, pues mira, em va fer raonar de que, mira, podia seguir estudiant. I està molt bé.
1: És que amb això dels micròfons tu i jo ho tenim molt fàcil.
0: Sí, clar, perquè portem una diadema aquí.
1: Clàssica, però, sí que ens demanem que us pugueu posar el més a prop que...
0: Més que res perquè et puguin escoltar totes les persones que són aquí, també els oients de Ràdio Sant Boi, que és molt interessant el que ens estaves explicant.
1: En el teu cas, Carolina?
3: Bueno, la facilidad de poder estudiar y trabajar al tiempo son cortas horas, pero igual la información y la capacitación que ellos nos dan es nivel universitario, que nosotros lo que estudiamos lo podemos acreditar, y así nos ayuda también para tener conocimiento y adicional historial en el currículo, que hoy en día si tú no tienes un certificado es muy difícil el empleo.
0: ¿Tú ya venías del sector de dedicarte al sector de la logística?
3: Estaba en el sector de la logística, que sin trabajo me metí a la hostelería, pero bueno, es un poco más complicado. Entonces, para poder certificar todo lo que he trabajado, pues he hecho los títulos. Asimismo, puedo constar de lo que ya sé, pero en un formato universitario.
1: Doncs ara tornem amb el David, però abans també volíem preguntar-vos a vosaltres com veu saber de l'existència d'aquestes microcredencials, perquè aquest tipus d'iniciatives s'han de fer arribar d'alguna manera. Com us va arribar a vosaltres això?
4: Jo, a mi personalment, des de la xarxa Salut. Vaig fer la inscripció, em van atendre molt bé, i des d'allà doncs, em van dir que si estava oberta que m'arribessin ofertes del que sigui de formacions, treball, ofertes, tot el que sigui, i em va semblar molt bé. I llavors des d'allà em van fer pues això, d'informació.
3: Igualmente, por Xaloc nos dieron la información, ellos nos dan o nos ubican, nos ayudan sobre el currículo, las ofertas laborales y nos dan iniciativa, cursos que podamos hacer dependiendo de nuestra experiencia laboral.
1: Clar, això David entenc que és una cosa que teniu en compte, no? Aquestes microcredencials, com s'expliquen perquè li arribin a la ciutadania?
2: A veure, nosaltres el que fem és explicar-ho a nivell global, a nivell de campanyes de màrqueting, i després els ajuntaments i les entitats públiques ajuden a fer aquesta difusió. De fet, s'ha de pensar que aquestes microcredencials que avui són incipients són el nou esquema de formació de la Unió Europea. Per tant, doncs, la Generalitat actualment té un programa de subvencions important i a més té una pàgina web específica de difusió per tal doncs, de tenir temàtiques i terminis clars.
0: Estan més pensades com per fer una formació continuada dels professionals o també és una via per reinventar-se professionalment?
2: Amb dues. Una de les condicions de les microcredencials és que han de ser apilables i amb contingut progressiu. Per tant, són vàlides per a qui vulgui fer un itinerari a més llarg termini, però també són molt vàlides per a aquella persona que vulgui especialitzar-se en un tema concret. Uh-huh. Llavors, una condició per poder-les donar d'alta al sistema educatiu és tenir la demanda de l'empresa o de la indústria conforme aquest contingut necessari i fer aquest tipus d'itineraris per tal que puguin ser, com et deia, apilables i a llarg termini, si vols.
0: Abans, Sandra, comentaves que tu havies decidit fer aquesta formació una mica perquè també la pots combinar amb la teva activitat professional i amb la vida personal. No sé si és el teu cas, Carolina, no sé si tu te dediques ahora solo a estudiar la microcredencial.
3: Entendiendo que la logística se maneja en todo tipo de trabajo, pues la hostelería igualmente tiene logística, pero no es enfocada en eso. Entonces, el curso lo que hace es que, como uno ya tiene la experiencia y el conocimiento, puedes tener un certificado igualmente con ellos. Si tú quieres, puedes, con las notas y todo lo que da la universidad, pues también, si quieres generar un máster, igualmente no es subvencionado, pero tienes la opción de poder ser un máster como la Universidad de Barcelona, porque tiene los créditos de ellos.
0: Porque tener esta capacitación, esta formación, ¿qué te va a permitir acceder a un mejor trabajo? Mejor
3: a una
0: salario?
3: Mejora laboral, también a... En teoría, las microcredenciales y los estudios siempre es para una mejora laboral como persona en lo que te gusta. Uh-huh. Y ellos dan la facilidad de que con eso puedas tener una mejora laboral y también un buen conocimiento de algo que para otras personas o de pronto que no tengan recursos sea un poco imposible. Uh-huh.
1: Doncs estem veient exemples d'estudiants, en aquest cas, de la microcredencial sobre logística, i també, David, volíem parlar d'una altra microcredencial, que en aquest cas és la de mobilitat sostenible, que també estàs liderant. Volem que ens expliquis també aquesta microcredencial, el per què, d'alguna forma, de tirar-la endavant, i quines són les avantatges que pot donar després a nivell laboral a les persones que la cursin.
2: Doncs la microcredencial de mobilitat sostenible neix per una demanda del clúster CityMob d'aquí de Sant Boi de Llobregat, on ens contacten per indicar-nos que necessiten de professionals amb un mínim de contingut teòric i pràctic d'un vehicle electrificat. Llavors, el que fem és centrar-nos en l'Ajuntament, amb el clúster, amb els concessionaris responsables, i mirar a veure doncs, quin contingut és necessari i quantes hores podríem dotar. Llavors, nosaltres paral·lelament pensem doncs, que és molt important tenir també ofertes de treball, per tant, doncs, els consellers van desenvolupar aquestes ofertes perquè els alumnes puguin reintegrar en el món laboral. Llavors, quan s'acaben el contingut, els alumnes ja comencen a treballar directament amb els concessionaris. Llavors, aquest és una mica el recorregut d'aquesta microcredencial universitària.
0: Quin seria, per tant, el perfil d'alumne que s'apunta a aquesta microcredencial concreta de mobilitat sostenible que tenim aquí a Sant Boi de Llobregat?
2: Doncs hi ha dos perfils. Un et diria que ja té un coneixement i una experiència en la indústria i que veu doncs, que cal un reciclatge. I l'altre és algú que té interès pel sector, que pot tenir més o menys coneixement, però que almenys té molt clar que és un camp de futur on desenvolupa la seva vida professional.
0: Que tingui futur vol dir que té ocupabilitat a la gent que es forma en aquesta microcredencial? És més fàcil que aconsegueixi feina?
2: Sí, perquè amb les que hem fet almenys nosaltres tenim un 100% d'ocupabilitat al cap de 3 mesos i a més són temàtiques que les empreses busquen. Per tant, quan van a fer una entrevista demanen d'aquesta experiència. Clar, tu pots dir que... però en canvi si l'acredites amb una titulació oficial europea doncs és molt més clar que sí que tens reconeixement.
1: Clar, i com us influeix el fet d'estar aquí a Sant Boi, no? Perquè per la mobilitat sostenible, i ho vam saber ahir també amb algunes entrevistes, és una absoluta referència. Com us afecta en aquesta microcredencial el fet de ser aquí a Sant Boi?
2: Per nosaltres és una molt bona ubicació. Al final, com has comentat, Sant Boi és una de les ciutats referents de Catalunya en el tema de motor. Per tant, doncs, home, fer-la aquí dona visibilitat, permet que les persones de la ciutat es puguin entrar al mercat laboral també de la ciutat i per tant doncs, tanquem un cercle complicat d'ajuntar empresa i talent, que això no sempre és fàcil.
1: I que també doncs, pugui anar la gent que està estudiant, no? a tenir aquesta experiència més pràctica a les empreses i que alhora les empreses puguin fer demandes més concretes, no? De què necessita saber la gent que ha d'entrar al sector i que vosaltres podeu proporcionar.
2: Correcte, i tant. A veure, pensa que els una formació curta són com píndoles formatives. Per tant, el coneixement que es té doncs, és suficient, però també a la vegada limitat. Llavors, això també dona peu a qui vulgui especialitzar-se en cada mes pugui continuar en funció de la voluntat també que tingui l'empresa.
0: Carolina, Sandra, una mica perquè qui ens estigui escoltant es puguin imaginar com és cursar aquesta microcredencial a nivell d'inversió de temps i de tipologia de classe, com ens ho hem d'imaginar que és una microcredencial? No sé, per exemple, Sandra.
4: A veure, a nivell d'horari...
0: És a dir, quants dies a la setmana hi vas, en quin horari...
4: Són 3 dies a la setmana,
0: sí.
4: Són dimarts, dijous i divendres... per les tardes, aquest d'aquí, perquè jo vaig fer també l'altre curs anterior de logística, estic fent el tercer, i és de les 3 a 7 i mitja, bueno, 3 a 7 o 3 i mitja de 7 i mitja. I està bé, és com una informació molt compacta, pues això, que et dona una versió a part d'estudiant, que tornes a fer, pues això, tornar a estudiar a la vida, a part de laboral estudiantil, i ho fan a un nivell doncs, això que s'adapta a tots els nivells que tenen la classe, perquè clar, són molts.
0: I Carolina, és un contenido muy teórico, també hay práctica, deberes, exámenes.
3: Tenemos un...
1: Esperem que pocs.
3: Dependiendo de las microcredenciales, yo ya llevo las 3 sobre sí. Logística, tenemos un trabajo final en el cual tenemos que explicar todo lo que nos han dado los profesores. Ten en cuenta que las personas que nos dan las clases son profesores del máster de la universidad. O sea, el grado de educación de ellos es un nivel que no todo el mundo se puede permitir. Claro. Quienes están microcredenciales nos dan la oportunidad de, en ese poco tiempo, la facilidad también de recibir una buena información que nos puede ayudar a nosotros en un futuro.
1: En el teu cas, David, com a persona que està impulsant una part de tot això, ara veure dos testimonis com aquests que parlen tan bé d'aquestes microcredencials, no? I veure que també tenen una aplicació pràctica, això què et fa sentir a tu com a responsable d'alguna manera?
2: Home, sents orgull, no?, de veure que has preparat i que allò doncs, que has d'alguna manera previst al final es faci realitat, no? Nosaltres el que sempre diem és que els principals avaluadors no són els professors, sinó són els alumnes de les empreses. No? Llavors veure que les alumnes estan contentes en aquest cas, no?, amb la formació i que les empreses realment contracten els alumnes que han cursat aquest contingut, doncs això et fa sentir orgullós, òbviament.
0: Cap a on creus que va el futur de les microcredencials?
2: Cap a una estandardització. És a dir, al final, com a formació europea que és, hem de mirar més el que cal a Europa i no el que cal a un municipi o a una comunitat autònoma o a un país, i per tant penso que anirà cap a un estàndard en el qual es puguin introduir temàtiques noves fàcilment. Pensem que el temps d'un grau màster universitari són 3 a 4 anys d'introducció, i això d'avui és molt, molt llarg. Per tant, una introducció doncs, més o menys pactada entre indústria, administració i universitats per de dotar aquests continguts a les estructures formatives.
1: Doncs molt interessant totes les possibilitats que ens obren tot això, i també ho estem demostrant a la pràctica amb dues dones com són elles, que estan vivint-ho també en primera persona. Nosaltres estem fent sempre una pregunta a tots els que veniu en aquest escenari de la carpa municipal, que és què és per vosaltres viure santboianament? Què ens fa una mica especial?
0: Aquella ADN, no?, que els caracteritza, els santboians i santboianes.
2: Home, per mi, la santboiana jo recordo que és un club de futbol americà o de rugbi, no? Per tant, sempre ho comparo amb voluntat, força i passió, no? Llavors, això és el que jo veig que és aquest tema de santboiana.
1: Vosaltres penseu també en la santboiana o penseu en altres coses?
4: Jo sóc santboiana tota la vida. O sigui, jo porto l'ADN ja a la sang. I aquí l'únic que puc dir, pues, a veure, com poble, sempre hi ha canvis. Estan en procés sempre de canvis. I això està bé sempre que es tingui la visió de, pues, les idees que té la població. Y en principio yo, por la misma parte, pues estoy contenta de ser samboyana.
3: Bueno, yo llevo 7 años aquí y para mí Samboy se representa en una oportunidad. Igualmente, al venir uno de otro país, pues es un poco difícil, pero aquí he tenido mucha oportunidad, mucho acompañamiento, entonces me siento muy orgullosa de vivir aquí.
1: ¿Es una ciudad integradora, dirías, Samboy?
3: Así es.
0: Acogedora, per la diversitat.
1: Doncs que bé, ens encanta, evidentment.
0: Fantàstic, i tant, acabar així aquesta entrevista.
1: Doncs tanquem aquí aquesta taula rodona. David Gallegos, moltíssimes gràcies, director del campus FPCAT i també de la UPS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I també a la Carolina García, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: I a la Sandra Izquierdo, també moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a la carpa municipal. Un fort aplaudiment per ells i per elles, que la veritat és que s'ho mereixen.

0: I avui tenim amb nosaltres, Laura, dos protagonistes de primer nivell del sector de la mobilitat sostenible. En primer lloc, saludem el Xavier Ribas.
1: Bon dia.
0: I saludem també el Rubén Fos, que és director general adjunt del grup Carhaus i també representant de l'agrupació de concessionaris de mobilitat sostenible CityMob.
2: Molt bon dia.
3: Molt benvinguts a tots dos. Sou dues figures clau d'aquí de Sant Boi, del municipi, pel que fa a mobilitat sostenible. Per posar una mica al dia a la nostra audiència, expliqueu-nos breument a què us dediqueu cadascú de vosaltres a les vostres respectives empreses.
2: Bueno, jo vinc com a CityMob. CityMob, al final, no deixa de ser una agrupació, una associació de concessionaris, una agrupació del sector del motor de la ciutat de Sant Boi, impulsada per l'Ajuntament, col·laboradors, que ja tenim uns anys aquí, i ens hem creat un nom com a ciutat del motor sostenible.
4: Bé, nosaltres, EBAM, som un fabricant nacional de vehicles, però som santboians i fabriquem camions i autobusos d'hidrogen.
3: En tant que esteu especialitzats en la mobilitat sostenible, quina és la vostra mira de respecte al moment actual en la mobilitat sostenible aquí al municipi de Sant Boi?
2: Pues mira, aquí bàsicament nosaltres estem molt conscienciats en l'Agenda 2030 i tenim que clar que l'automoció és un sector clau dintre de l'Agenda 2030 i dintre d'aquesta transformació que està sofrint el sector. Tenim molt clar també l'evolució, especialment en la part de turismes o turismes i la part de motos, que evolucionarem cap a la part del vehicle elèctric i algunes parts amb hibridacions.
4: Nosaltres, com a indústria de vehicle gran i pesat, estem evolucionant també el vehicle elèctric i d'hidrogen, i Sant Boi per nosaltres suposa un banc de proves i estem provant els nostres vehicles i desenvolupant la nostra tecnologia i generant coneixement aquí, i amb el suport institucional també de l'Ajuntament ens permet que aquest banc de proves després ens serveixi per replicar fora d'aquí a altres ciutats d'Espanya i d'altres punts del món.
0: Ara ens parlaves, de fet, d'aquestes conversions a hidrogen, que és una mica el vostre motor, no?, a l'hora de tirar endavant els vostres projectes. En el teu cas, què és el que vas

0: Parla és via l'hidrogen, per tant, dels gairebé 11 milions de vehicles que n'hi ha a Europa ara mateix, creiem que en gran mesura, cara al 2030, aniran passant cap a aquest vector energètic i, per tant, el potencial és espectacular.
1: També volíem parlar amb el Rubén justament sobre això. Quin diries que és el paper de Citymob en tot aquest procés de transformació que estem explicant cap a una mobilitat més sostenible?
2: Pues Citymob, com bé ha dit el Xavi, la part de vehicles pesats sí que anem cap a l'hidrogen, i la part de turismes, la part de vehicles lleugers, la part de motos, sí que l'anem a transformar cap al vehicle més elèctric. Per tant, dintre del vehicle híbrid o dintre del vehicle 100% elèctric, nosaltres, la nostra missió és seguir apoyant i seguir fent, vehicles cada vegada més sostenibles i més accessibles a la població. Perquè al final no deixem d'entendre que hi ha un problema per poder accedir avui en dia més costos als vehicles, i en especial als vehicles elèctrics. Per tant, pas a pas anem avançant, anem fent vehicles més democràtics, anem fent vehicles que es pugui accedir d'una manera més fàcil, e inclús amb el sharing o amb altres modalitats, per a poder-nos apropar a que el centre de les ciutats, on hi ha tota aquesta pol·lució, pues, vagi baixant i puguem fer un poc més sostenible per tothom.
3: Quan parles de facilitar aquesta accessibilitat, estem parlant de preus? Estem parlant de facilitar punts de recàrrega? Per on veus?
2: Estem parlant de tot, perquè afortunadament estem en un punt on el sector està canviant i està evolucionant. Fa molts anys que va dient-se que en els propers 10 anys canviarà més que en els últims 100. Pues efectivament, aquests 10 anys ja fa temps que van començar i ens trobem en aquest punt, punts de recàrrega. Falten punts de recàrrega pues pràcticament a tot arreu per poder estar preparats. Però sí que és cert que cada vegada anem trobant-ne més oberts, anem trobant-ne amb més tranquil·litat i més facilitat per poder accedir, amb molta més potència. També els preus, els vehicles estan baixant de preus o l'estan fent-se amb unes quotes molt més accessibles per poder accedir al vehicle, perquè al final el nombre de vehicles que estan al carrer, pues, lògicament, no pot incrementar sempre. Hi haurà un punt amb el qual s'estabilitzaran o baixaran, es compartirà més cotxe, i també és cert que l'ajut públic amb trens, amb autobusos i demés, pues, s'està incrementant. Per tant, això ha d'anar en detracció de l'automoció o del turisme pur i dur.
1: En el cas del Rubén, potser treballeu més en el dia a dia de la gent, no? En el cas potser vostre, jo, per exemple, no podria conduir un camió, no? Però per les persones que necessitin això, com treballeu perquè també pugui ser accessible, no?, d'alguna manera, i que no hi hagin barreres per apostar per la mobilitat sostenible?
0: Bé, tornant una mica a el que comenta el Rubén, això es tracta d'un ecosistema. El que estem treballant és amb un ecosistema que faci que els vehicles i l'infraestructura sigui molt econòmica. Llavors, com pot arribar després als ciutadans? Nosaltres ara, per exemple, estem treballant en certs tipus d'autobusos més urbans, que, perquè tingueu una idea, són equivalents a un vehicle de gasoil normal, i que els ciutadans, pues, poden accedir als barris amb més dificultats per espais, per volum, i que, per tenir una dada molt recent de les proves que hem fet amb TMB, aquest vehicle substitueix dos vehicles tradicionals. Llavors també fa que els comptes a nivell de les empreses municipals siguin ben interessants, i com a dada final té 16 hores de treball amb una càrrega en 8 minuts. Uh-huh. Vull dir, és un canvi molt gran, i estem mirant d'apropar això a que sigui un efecte social, que sigui més econòmic, que sigui molt més amable per la gent, però que al final, quan et vulguis moure d'un lloc a l'altre, no et costi ni més ni idees, ni t'hagis d'estar preocupant de planificar molt la ruta, sinó que faci la feina que ja fan ara, no?
2: De fet, si em permet, Xavi, estem en un punt on moltes de les barreres que ens trobem són barreres que ens les creem els propis usuaris, pensant en no tindrem, no podrem o no accedirem. I realment, si ens fixem ja en el sector, com ha evolucionat en els últims anys, actualment ja podem fer una ruta realment...
0: Sí, ja pràcticament podem fer vida normal, i jo crec que els industrials és la nostra feina, que els nostres productes, els nostres serveis siguin propers, siguin pagables, siguin fàcils de fer servir, que, bueno, si tu no portes un camió, però algú et porti a portar les mercaderies sent més nets, que tu puguis agafar un bus. També és cert que nosaltres hem desenvolupat una tecnologia els últims 2 anys, que estem parlant amb fabricants de cotxes per aquesta tecnologia compartir-la amb ells i apropar-li l'hidrogen a vehicles turismes, no com a nosaltres a les nostres fàbriques de muntatge d'aquí.

0: Voy a montar unos atres, pero sí vendre'ls a tercers fabricants de cotxes per a que arribin als seus cotxes produïts on siga.
1: Sí, perquè a més, quan entrem en aquestes situacions i quan veiem aquestes situacions, totes aquestes barreres al final són molt complicades des del nivell de la distribució, el poder-les oferir i el poder-les fer arribar a la gent. I realment aquí el paper de CityMob és aquesta unió hace la fuerza, que realment tots els amboians, tota la indústria d'automoció samboiana ha unificat per poder crear, per poder tirar cap endavant i per poder donar-li aquest reconeixement i aquesta notorietat que necessita el sector per trencar i per treure aquestes barreres.
2: De fet, en aquesta línia, com bé sabeu, Samboy té la concentració de concessionaris més gran de Catalunya, al voltant de la C-245. Quines possibilitats creieu que obre això al sector?
1: Pensa que en el 2005, quan va néixer CityMob, eren 21 concessionaris aquí al voltant de la carretera, i avui, 20 anys després, són 51 concessionaris. Pràcticament tot el sector de l'automoció representat a Catalunya està molt focalitzat aquí i continua sent un punt de referència i un punt importantíssim per poder seguir tirant cap endavant. I aquest impuls que tenim des de, i aquesta ajuda que tenim des de la unificació i des del sector públic, el que ens fa és que cada vegada siga més demandat i seguim creixent com a marca.
3: Ara parlaves també d'aquest impuls, i de fet, parlant d'això, Xavier, imagino que és important aquesta col·laboració que explicaves entre el sector més privat i també el sector públic, no? Perquè això pugui impulsar-se aquí a Sant Boi. No sé com ho valoreu.
0: Bé, ara estem en un canvi a l'automoció molt gran, amb l'electrificació, amb dubtes, no? A nivell global, la gent no sap què comprar. Nosaltres hem apostat per tecnologies amb una visió a llarg plaç, i moltes vegades la nostra visió com persones és a curt. Per tant, a vegades per eliminar barreres culturals, socials, però també normatives als municipis, desconeixements, polítiques de compra innovadores, etc., com traslladar als ciutadans que el que s'està invertint en noves tecnologies té un impacte, seria impossible sense la col·laboració público-privada. Nosaltres, com a indústria, al final generem llocs de treball locals, també a nivell dels proveïdors, tot el que podem a nivell català, nacional, i si són de la zona, doncs millor. I aquesta red de xarxa de contactes, poder obrir portes, poder fer arribar el nom de lo que estem fent aquí a Sant Boi, no només a Sant Boi, sinó fora, a Espanya i al món, al final no ho diu un Xavi Ribas, o ho diu Nevar, o ho diu Rubén, sinó que aquest suport de col·laboració público-privada pues és vital, no? És importantíssim.
2: Xavier, no podem obviar el fet que heu aconseguit el Dakar 2024, on vau guanyar la categoria Future Mission 1000. Què ha significat aquest triomf per a tu personalment i també per a la credibilitat de la marca?
0: Bueno, mira, ara surt el camió del Dakar, és el primer de la història en córrer el Dakar amb hidrogen. Vam córrer, de fet, per primera vegada l'any 23, i hem guanyat el 24 i el 25 també l'hem guanyat.
2: Enhorabona, doncs.
0: I gràcies. I ara en un mes torno a anar a Aràbia i la idea és tornar a guanyar el 26. Personalment, pues, és complir un somni, perquè és el que sempre havia volgut fer des de nen, no? A part d'empresari, pues, guanyar el Dakar era el meu somni. Ara el que estem fent és aquesta tecnologia que és feta aquí a Sant Boi, l'estem traslladant ja als camions de carrer, que ja també són amb la mateixa tecnologia, i també estem complint un somni industrial d'impulsar una marca com la nostra, com Evarm, a nivell global. I el Dakar ens dona aquesta visió.
2: Vol dir que els vostres autobusos aniran així de ràpids? No? Esperem que no.
0: Bueno, en prova sí, perquè els provem. Lògicament, quan posem un vehicle al carrer, pues, l'hem hagut de provar molt, però aquí podem anar fins a uns 140 km per hora amb el camió, no més perquè ens multen, tècnicament no té límit, podríem anar molt més.
2: A quant podreu anar?
0: I anem tot el que ens deixen.
2: A quan podríeu anar?
0: Digues?
2: A quan podríeu anar?
0: Bueno, jo crec que amb fiabilitat...
2: En un circuit de proves.
0: 180 per hora, que és el doble que un camió del carrer. Lògicament és un camió de curses. A Espanya no ho hem provat, perquè aniríem a la Garxola, en altres llocs, i la veritat que és fantàstic, és fantàstic.
3: No diguis massa alt per si algú que aquí que està escoltant, saps que...
0: Crec que ho han fet.
3: D'acord, d'acord. Doncs clar, evidentment, tots aquests coneixements suposo que també s'ha traslladat a la vostra activitat comercial, ara en parlarem, però Rubén, des del teu punt, com creus que és important també per al sector en general de la mobilitat sostenible que hi hagi una persona que estigui representant això a un lloc amb tanta exposició com és el Dakar i que a més és marca Sant Boi?
1: És increïble i és un autèntic plaer poder compartir aquesta estona amb ell, no? Però francament, la visibilitat que li dona aquestes noves tecnologies és increïble i el Dakar no deixa de ser una fita, vamos, admirable, i ja que donar-li l'enhorabona al Xavi primer per intentar-ho i després ja per guanyar-lo aquestes dues vegades.
3: Xavi, ara sí que t'ho volíem preguntar, en tu cas, aquestes experiències que has tingut al Dakar, de quina forma han influït en la teva activitat comercial més normal, diguéssim?
0: Doncs mira, realment hem de dir que la gent del nostre sector, que són vehicles industrials, al final pues, troba una afinitat amb el fet de que tenim camions de carreres, no?, que funcionen amb aquesta tecnologia i que funcionen amb una tecnologia que és madura, perquè al final el primer per guanyar la cursa és d'acabar, no? I és veritat que també obre portes perquè ens dona accés a múltiples inversors estrangers, a socis, partners, i no ho van començar a fer per aquesta raó, van començar a fer com un repte tecnològic i aquest impacte mediàtic ha vingut després, quan ja els patrocinadors, empreses, socis s'han volgut associar, i igualment els clients s'hi senten molt identificats, o aquí a Sant Boi, a Catalunya, a Espanya, se senten identificats amb un equip diferent, un equip que no vol competir amb lo tradicional, sinó amb tecnologia nacional i tecnologia verda de zero emissions.
2: Hem parlat una mica del passat, d'aquest inici de les vostres institucions, les vostres empreses, del moment present, però si mirem cap al futur, com ens hem d'imaginar o com creieu que serà la mobilitat sostenible a la ciutat de Sant Boi en un horitzó de, posem, 10 anys?
1: Evidentment serà molt distinta com la coneixem en aquests moments. Entenem que gran part dels vehicles seran elèctrics, no tots, perquè certament moltes vegades pensem que quan fem una evolució, quan fem un canvi cap al vehicle, tothom haurà de canviar el vehicle elèctric, i no és aquesta la realitat. Hi haurà certs que hauran d'anar al vehicle híbrid, s'hauran de mantenir algunes empreses o algunes situacions amb vehicles dièsel, i evidentment una gran part anirà cap a la vehicle elèctric. Tretes totes aquestes restriccions que es posem al cap cadascú de nosaltres, sí que és cert que el centre de les ciutats, l'accessibilitat creiem que serà molt inferior per als vehicles que siguin contaminants i donar unes facilitats cap als vehicles que no siguin contaminants i que siguin molt més sostenibles. I això creiem que ajudarà, creiem que impulsarà sectors, inclús per l'habilitat i l'habilitat com gestiona Sant Boi i també per la qualitat i la ubicació on estem, creiem que poden ser un pulmó i un pàrquing de molts dels vehicles que entraran cap al centre de Barcelona. I ens ajudarà moltíssim a seguir desenvolupant tota l'economia local i tota la funcionabilitat que tenim en el sector del motor aquí.
3: Ara dius que segurament hi hauria algunes excepcions, que potser no tothom podria anar directament cap a vehicle elèctric, però en el cas dels vehicles més quotidians, del dia a dia, els cotxes, perquè ens entenguem, això sí que va, diguéssim, cap al vehicle elèctric.
1: Indubtable, va cap al vehicle elèctric, va cap al vehicle sostenible.
3: I en el teu cas, Xavi, quines diries que són les excepcions que podria haver-hi en el que és més els camions o vehicles que són d'ús més professional, que és impossible o és inviable ara mateix que siguin d'ús elèctric?
0: A veure, la diferència respecte al vehicle turisme és que, excepte els taxis o VTCs, el turisme és un vehicle que fa servir per la teva mobilitat personal. El vehicle industrial és una eina. Llavors, el que s'està veient és que l'electrificació és el camí perquè permet ser més competitiu en cost. Vull dir, sí que té un cost ara de compra més gran, a nivell operatiu és més econòmic i es trenca menys. Això és una realitat. Com veiem, 10 anys, ostres, 10 anys, costa a vegades planificar més de 2 o 3, però 10 anys jo m'imagino que les flotes municipals, totes, hauran de ser elèctriques o d'hidrogen. Crec que ja també la societat no acceptem que les nostres flotes punta mínim, perquè al final no és només el CO2, és la qualitat de l'aire de la ciutat, i crec que les polítiques aniran cap a vehicles zero emissions en el vehicle passant, i que en 10 anys realment veurem un canvi molt gran, molt seguint el que està fent Europa, no? És anar cap a l'electrificació, sigui amb bateries o amb hidrogen. Jo crec que en 10 anys tindrem un mapa absolutament diferent amb aquest tipus de sector, un canvi radical.
2: I creieu que els cotxes dels particulars desapareixeran dels centres de les ciutats?
1: És molt atrevit dir desapareixeran del centre de les ciutats, però creiem que en gran part sí desapareixeran del centre de les ciutats, almenys en gran part. No oblidem que un dels nostres compromisos, el compromís del motor, és intentar deixar un planeta millor o almenys igual que es l'hem trobat. I aquesta és una tasca dura i que hem d'empentar tots aquí.
2: Abans d'acabar aquesta entrevista, estem arribant ja al final. No volem que baixeu d'aquest escenari sense que ens expliqueu què és per vosaltres viure samboianament, ja que és el leitmotiv d'aquesta exposició municipal d'avui. Què fa especial ser de Sant Boi?
1: Bueno, el fet de poder estar aquí samboianament, conforme comentàvem, no deixa de ser tota aquesta ajuda i tot aquest món que es viu i aquesta alegria. La fira és una mera representació de la quantitat de gent que ve a Sant Boi, que sent de Sant Boi i que continua amb nosaltres aquí, i és increïble el poder representar a Sant Boi en tots aquests actes, i un autèntic plaer poder estar aquí compartint aquests moments.
3: El plaer és nostre. Xavi, no sé què és per tu viure samboianament.
0: Bé, nosaltres, jo he de dir que no soc nascut a Sant Boi, però sempre em pregunten d'on soc. Dic que soc de Sant Boi. Aquí fa més de 10 anys que hem muntat les nostres empreses. Jo faig vida molt de polígon, és a dir, vaig als polígons nostres, als bars nostres, als restaurants nostres. Quan organitzem events ho fem aquí a la biblioteca. Quan portem empresaris intentem apropar tot això a Sant Boi, i crec que tenim aquí una força brutal. Quan ve gent de Japó, de Xina, d'Alemanya, i veuen els nostres polígons, veuen la vida que té la ciutat, la bona connexió que tenim d'autovia, tot, la gent li fa molt de goig. Per mi, viure samboianament vol dir que, tot i que viatjo molt fora, el meu dia a dia és aquí, i la nostra, on ens sentim molt còmodes, és realment aquesta ciutat, perquè és molt acollidora per nosaltres, com el repte tecnològic industrialment que movem, i després té unes facilitats de serveis, de recursos, brutal. Per tant, no sé com dir-ho, vivim totalment activament perquè estem tot el dia aquí molt contents, i aquestes iniciatives com la vostra, i us felicito, però realment són excel·lents per també donar-nos veu, no?
1: Doncs us agraïm. Francament, perquè és una acollida increïble la que proporciona Sant Boi a tot aquell que ve, i a tot aquell que al final ens sentim com a casa quan estem a Sant Boi. I és d'agrair.
3: Doncs us agraïm moltíssim també a vosaltres que heu vingut aquí, i sobretot la feina que feu perquè Sant Boi, i en general, el món sigui una mica més sostenible. Moltíssimes gràcies, Rubén i Xavier, un fort aplaudiment per ells.
0: Gràcies a vosaltres i a aquest públic.
1: Moltíssimes gràcies.
3: I tant, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa.
0: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Lluminetes. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: I l'aeroport de Barcelona, El Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho faran un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà, també al Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
0: I mentrestant, l'aeroport de Barcelona, El Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada algun dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. suele salir más económico.
3: Por el verano joven.
5: Sí.
3: Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
6: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que es un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
7: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
0: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
2: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances, deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
2: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
8: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme.
2: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
9: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
10: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, França, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
2: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
2: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatges al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
0: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
2: però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
12: Passar les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
13: Adelantar a poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
12: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
13: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
12: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
2: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
12: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
0: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
0: L'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona tornarà a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
2: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025, i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
0: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
2: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de bertes.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Mèdia, Sílvia González.
14: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella portaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
15: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
16: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això a mi
0: truco
16: m'encanta.
0: Per entrar en directe al Nex. Et deixo aquí inesperada, d'acord?
14: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
2: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Així ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cloenda.
17: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
18: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans, perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pas a les rodes.
17: La cloenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa de alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
19: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que a la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura. i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests 3 dies de festival ens preguntem, de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
17: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
0: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
2: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
20: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb 4 castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels Castellers de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls, tots 4 castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La Colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
0: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
2: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
0: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però si podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
2: Durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
21: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Quim Mandado i el ritme reggae d'Ise Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb dos dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. 3 dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt final amb els darrers concerts de Cluenda a la Rambla.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit.
2: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
0: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
2: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
2: L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
22: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha sempre provocat nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
2: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
22: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenies pressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
0: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
2: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
3: Cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho i jo ho li vull dir a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, hem estat malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc de cremes i han jugat massa amb foc i, bueno, i en 9 PM ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
0: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta primera federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
5: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
23: Claqueta final!
24: És una història de traición, és una història d'abandono.
25: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
24: ¿Cuál es la pregunta?
5: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
24: Has canviat la cara, Tom, que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
26: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
23: ¡Jasper!
5: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
26: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
27: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
28: ¡Hey, momia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers.
5: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
6: sempre.
7: Adeu, Jones, i la llàntia meravellosa.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
0: Bon dia, són 2:45. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
0: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llumineses. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
0: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà, també al Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
0: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
2: Hi ha dos convois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona al Prat s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
10: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. suele salir más económico.
6: Por el verano joven.
10: Sí.
6: Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
11: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
12: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
0: Amb tot, unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
2: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i als principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara a demà dilluns. Així, final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
0: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
2: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
13: Estan fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estan fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
2: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Lluís Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
14: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
0: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
2: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
16: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar de diguéssim, una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure els propers anys una miqueta estar a sobre.
15: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat, a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat, d'altra banda, un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals als creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
0: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament, en una entrevista publicada aquest diumenge al periòdico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
0: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
2: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 65 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
3: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot

0: lesions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
1: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
2: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris. I és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
1: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'A10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45, moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
2: La Teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de La Teva. Cugat Media, Sílvia González.
3: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, La Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, La Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, La Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
4: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc perquè se sentís més calmada.
5: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering i això a mi m'encanta perquè sempre volen el millor.
3: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que La Teva manté darrere el taulell.
1: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
2: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
1: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Bages...

0: Empordà ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte celebrat a la platja de Portbó aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua, o va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
1: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
2: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, al acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
1: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladesau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
3: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimerà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. O sigui, gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
1: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
4: Notícies en xarxa. Esports.
5: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:15 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
0: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
5: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
6: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13 per dir amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les lleones han marcat 2 gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyol, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
5: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
7: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador d'aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur nosaltres els 3 punts, que és el que volem.
0: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
8: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant, 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat amb gol de Nico Joaquini. El va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs, 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
0: I a Primera Federació completarà la jornada el Nàstic.
5: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
9: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la Primera Federació per 6a temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21 abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove on la gran majoria provenen de Segona Federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
10: És una cosa que els hi he repetit moltíssim i crec que hem de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebel·lia, i després també hem de tenir clar que hem de respectar el futbol al 100%.
9: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Camposolinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
5: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
10: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit i, com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer, i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
0: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro gallec per 77-96.
5: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
11: Són una mica diferents per l'absència de tants jugadors en les finestres, mala notícia de les sessions. Bueno, penso que el que demanem als entrenadors, que és esforç i lluita, ho han fet, i bueno, ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt content.
5: El Phoenix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
0: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el Catga Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
5: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Turlà, del Catga, en declaració a Sport 3.
12: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de los jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma, pero es así, el fútbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
13: Sí, bueno, ho hem tingut. Al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables. Llavors... Realment els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova. Ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però hòstia, els hi havia...
0: I fins aquí les notícies en xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata, i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tens una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, el que fa és fer un bany-maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu... Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no d'una altra manera, s'acabaria fent.
1: La cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Ara que ens acabo de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Lo Gambosí amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Venezuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
2: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
2: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
2: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
2: encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi havia molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creó es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creó a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creó, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
2: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
2: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també. I al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor. I és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
2: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè al final crec que la joventut i el fet de ser una dona també, crec que les dones emprenem diferent, emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. L'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si alguna cosa no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en els clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està venint ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
2: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau mos dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però mos veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata que ha tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
2: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
3: I si no la mar, a fer xarxes o...
2: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
1: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
2: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta a bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i mira, i a lo millor doncs mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, peixos baratos, però mira, per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, tot, i damunt, tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barat. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser la vaca que hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat, que hagués anat al peix car, o s'hagués agafat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, diuen, pues, xiquets, guardeu-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: Així,
1: la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix se té que portar alguna banda o altra, no?
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí és el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Ah, allà és de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas amb un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el risc tens que amarrar la barca i nosaltres tenen que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol cosa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar a la mar. És això.
1: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no es veia mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos

0: peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les àrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
1: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs, o sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu, i això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també se n'ha agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
1: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nantros no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
1: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, per dir, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades, perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però, tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
1: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar, el que

0: porta dintre és feliç allà. La Marta dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
1: Com per exemple?
0: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona a la Marta que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cau en dent, avui sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la Marta poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la Mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida. Però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que mos tiren en contra.
2: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
0: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
2: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Radio Samboy.
4: Més de 45 anys amb tu.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: El 27 de juliol de 1276, un home de 68 anys moria a Alzira, malalt i esgotat, de camí cap al sud per sufocar una revolta als territoris que havia passat la vida conquerint. Es deia Jaume, i la història el recordava com el conqueridor. Però avui som aquí, davant d'una reproducció de la seva tenda reial, per parlar d'una altra versió d'aquest rei. La versió que la memòria col·lectiva ha acabat d'enterrar sota capes de llegenda. Perquè Jaume I va ser, sí, el rei que va duplicar el territori de la Corona d'Aragó, que va conquerir Mallorca i València, que va dictar les primeres grans lleis en català. Però també va ser un nen que va créixer orfe i captiu, sense regne ni família. Un jove rei que va fracassar en el seu primer setge. Un home que va ser excomunicat, com a mínim, un cop. Que va tenir una vida amorosa, que se'ns diu que va ser escandalosa. Un rei que va conquerir Múrcia i la va regalar, que va intentar anar a Terra Santa i va tornar enrere en trobar la primera tempesta, que va veure com els seus propis fills l'empenyien cap a la perdició i que va repartir el seu regne d'una manera que condemnava els seus hereus a dècades de conflicte. Benvinguts a la cara B del conqueridor. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, de Ràdio Castellar, de la xarxa, des del Museu d'Història de Catalunya, amb més de 70 persones de públic. Un fort aplaudiment. Per parlar ni més ni menys que de la figura de Jaume el Conqueridor, però a més d'un programa que hem titulat, ja ho desvetllem, Els fracassos de Jaume el Conqueridor. I ho fem, òbviament, amb el nostre equip al complet, l'Albert Abril, l'Alberto Retxe, benvinguts.
1: Què tal, Sergio?
2: Bones.
0: De què expliquem a tot el públic que avui ens acompanya al Museu d'Història de Catalunya, una fresqueta tarda de juny del 2026 aquí a Barcelona? De què va el programa d'avui?
2: Bueno, quan pensàvem en fer un programa sobre Jaume I, vam decidir que potser ja havíem escoltat moltes vegades lo guai que és Jaume I, no? Estem en aquesta tenda, de la tenda reial de la conquesta de Mallorca. És un personatge, no?, que quan es va fer el favorit a TV3 va ser el personatge favorit de tots els catalans, i vam pensar que per què no parlàvem potser no tant de les seves victòries, no tant de les seves conquestes, sinó com en el fons som qui som i fem el programa que fem, parlar dels fracassos de Jaume I en comptes de les victòries de Jaume I, perquè en el fons no hi ha més català que fracassar. I per tant, dignifiquem el personatge, no?, rebaixant-li una mica els fums i resituant-lo en el lloc on ens agrada, que és en la gent...
1: Normal?
2: Ara m'ha dit mediocre, però normal.
1: Ah, bueno, normal, no?
2: També és una bona manera de dir-ho.
0: Molt bé, tenim amb nosaltres uns punts de llibre, oi? I que, a més, escanejant aquest punt de llibre, que és el que podem trobar, Albert, una informació molt interessant, que avui tenim molta gent.
1: Avui tenim molta gent i podem aprofitar. Aquests punts de llibre els vam repartir al programa 500, els estem tornant a repartir perquè creiem que són xulos, ens acompanyen als directes, etc. Són una mica ja marca de la casa, en aquest sentit. I si escanegeu el QR darrere, anireu a un arbre d'enllaços, que és una pàgina web simplificada, i allà trobareu tots els enllaços relacionats amb el nostre programa. I si voleu aprofitar i ens estimeu molt i sou superfans del programa, ens podeu donar suport, no?, amb els primers links que hi ha, que són els links per fer-vos mecenes, que nosaltres fem això des de la humilitat, des d'una ràdio local, però un cop de mà sempre ens ajuda per ser feliços i menjar molts anissos.
0: I abans de començar, ja per avançat, agrair als tècnics tant del Museu com de Ràdio Castellar, perquè muntar tot això no és fàcil, que soni, que s'escolti prou bé. I també ens han demanat, si podeu fer-nos el favor, de posar el telèfon en modo avió, perquè és necessari per... Hi ha interferències, no? Sembla ser. Molt bé, doncs, comencem.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: No posarem més segons aquesta cançó perquè no volem que soni en les vostres caps tot el cap de setmana, que és el que passa amb el Baby Shark, però m'està dient l'Alberto Reche que per compte, jo no sabia que havia ficat les músiques, ha sigut l'Albert Abril?
1: No.
0: Ah, t'ha fotut la
1: merda. Jo només he posat l'última. L'última és la meva.
0: Baby Shark.
2: Com sempre que parlem d'un personatge, comencem parlant de la infància, no? Si haguéssim de dir quin animal seria Jaume primer, seria un tauró, no? Un conqueridor important, victoriós. Tots els que hem patit la cançó de Baby Shark, doncs tenim un altre concepte dels taurons. Un personatge potser que no estimem tant com la resta de la gent. I per tant, en aquesta resituació del personatge en la seva justa normalitat, començar per Baby Shark era una bona proposta, o si més no, l'única que se'ns va ocórrer ahir quan posem les músiques.
0: Doncs amb Baby Shark, la primera pregunta per tant és obligada, estem en un espai concret del Museu d'Història de Catalunya, davant de darrere nostra tenim la tenda de Jaume I, per tant, què és el que hem de saber, d'on estem fent avui el programa, justament dintre de l'exposició permanent del museu?
1: És un dels espais, o sigui, nosaltres vam venir aquí, ens va contactar l'Eudal, que ja ho hem mencionat abans, que moltíssimes gràcies per venir-nos a buscar i per proposar-nos aquesta iniciativa, perquè és un privilegi fer aquest programa aquí. Doncs és un espai que ens va semblar superxulo, hi havia altres candidats, però aquest va acabar sent el definitiu, i és que, ho hem avançat abans, no? Però és una reproducció de la tenda reial de Jaume I durant la conquesta de Mallorca, que, com bé sabeu, es basa en unes pintures murals, no, que ara en parlarem molt breument, però aquí dins tenim també una reproducció d'aquestes pintures murals, i bàsicament això, no? Són aquestes pintures murals que representen tota la conquesta de Mallorca de Jaume I.
0: I aquestes pintures són fiables?
2: A veure, tot lo fiable que pot ser una foto pictòrica, però de fet ho són bastant en tant que segueixen i il·lustren els fets narrats a dues de les quatre grans cròniques catalanes, no? Plasmen visualment passatges del llibre dels fets i de la crònica de Desclot. I de fet són unes pintures que estan fetes, ja veurem, molt, molt, molt a prop dels fets que narren. I per tant, no? És d'aquelles felices ocasions on tenim unes reproduccions pictòriques d'un text escrit que representen una realitat tal com la van narrar els seus protagonistes.
0: I, Alberto, quan hem de datar aquestes pintures? On podem trobar-les?
2: Doncs, a veure, són dues preguntes. Les podem datar de finals del segle XIII, són pràcticament contemporànies a la narració que fa dels fets la crònica de Bernat Desclot, i per això finals de la dècada de 1980, principis de la dècada de 1290, són pintures que, des del punt de vista personal, són antigues, però des del punt de vista museogràfic són molt noves, perquè van ser recuperades l'any 1961 del Palau Aguilar, al carrer Montcada, quan va passar titularitat pública, es van fer obres i va reaparèixer aquests frescos. El Palau Aguilar és un dels palaus típics del carrer Montcada, va passar per moltes mans des de mitjans del segle XIV, principis del segle XV. El coneixem com Palau Aguilar perquè un dels seus propietaris més insignes va ser Berenguer d'Aguilar, i actualment les podeu veure al MNAC, on també podeu veure les pintures de Sixena per ara.
0: Tu ja ho has dit, Alberto, per començar, que no hi ha res més català que fracassar. Té un punt irònic.
1: Serà el titular del programa.
0: Té un punt irònic que ens trobem davant d'una imatge triomfal de Jaume I, però avui nosaltres parlarem dels seus fracassos.
2: Bueno, aquesta és la idea, no? El que dèiem abans, la imatge oficial de Jaume I és la de gran conqueridor. Ja sabeu que a l'edat mitjana, bueno, aquests malnoms són posteriors, però quan a l'edat mitjana o quan històricament algun personatge important li diem el conqueridor, vol dir que és un personatge potent, que ha fet coses, no? El gran, el conqueridor, el magne, el fort. Ja ho he explicat algunes vegades, a l'altre cantó de la balança està els que diem el savi, el prudent, no? I després estan els reis carolingis, que directament insultaven, no? El calb, el gros, el tartamut. Però bueno, en qualsevol cas, és el rei que duplica el territori del Corona d'Aragó, és el legislador, no? que durant el seu regnat compila reis importants, que redacta una crònica molt important del seu regnat, que inicia l'expansió marítima de la corona, que permet l'aparició dels governs municipals, de la introducció del rit romà, però darrere d'aquesta façana hi ha també un home que de ben petit és criat a casa dels seus enemics, que perd el pare amb 5 anys, que fracassa en el seu primer setge, que és excomunicat en que no aconsegueix anar a Terra Santa, que intenta muntar una croada i no li surt bé, que mor sufocant una de les nombroses revoltes que va tenir als seus territoris, que es va enemistar amb els seus fills, que va liar una enorme en el seu testament, no? En com repartia els seus territoris, com repartia la seva herència. I per tot això és un personatge controvertit, que això que es diu sempre dels grans personatges, que tenen llums i ombres. No? Doncs avui parlarem de les ombres, perquè de les llums ja es parla molt, i avui venim a parlar d'aquest Jaume I, que és el nostre Jaume I. No sé si sempre li direm el conqueridor, però li direm Jaume.
0: Molt bé, doncs ens acompanyareu durant els pròxims minuts a recórrer els seus fracassos. I nosaltres intentarem fer-ho seguint un ordre cronològic i, per tant, comencem parlant de la seva infància i joventut. Alberto, quin serà el seu punt de partida vital?
2: Bueno, Jaume I neix a la matinada entre l'1 i el 2 de febrer de 1208 a la ciutat de Montpellier, un senyoriu que pertanyia a la seva mare, Maria de Montpellier. De fet, entre la mare i el primer fracàs era el fracàs de Jaume I, és el matrimoni dels seus pares. Perquè, de fet, no se venien gaire. Però el catòlic detestava la seva mare. De fet, va haver-hi molts problemes perquè acabessin al llit. Això ja potser en el postprograma ho comentem una mica més. Però la pròpia concepció de Jaume I, ja veureu quan la comentem, que no té desperdici, que és un fracàs en si mateixa, no? Avui, deia el Julià, no?, que els historiadors parlen de les històries, són persones parlant de persones. De fet, els historiadors són la premsa rosa d'abans del segle XX. No? Si algú parla de la vida matrimonial o sexual de gent viva, és periodista del cor i va a Manar Rosa Quintana. Si parla de la vida sexual de gent morta, ve a fer un programa al Museu d'Història de Catalunya. Bueno. Si heu de triar, ja sabeu en quin cantó em trobeu. La concepció de Jaume I no serà, però, l'únic detall interessant dels seus primers anys de vida. No? De fet, en el context de la croada occitana, l'infant Jaume, encara que de vegades les fonts encara li diuen Pere o Pere Jaume, no? Encara no, ja veurem també perquè se li diu Jaume, s'ha acabat triant aquest nom. Doncs en aquest context de la croada occitana, aquest jove nen d'un parell d'anys acaba tenint un protagonisme inesperat.
0: Clar, quin serà aquest protagonisme? Perquè què pot fer un nadó enmig d'una croada?
2: No deixar-te dormir,
0: moltes coses.
2: Pot fer moltes coses, però poques coses significatives. Potser l'única cosa significativa que pot fer un nadó de 2 anys en una guerra és convertir-se en moneda de canvi, convertir-se en hostatge. I, de fet, el seu pare, Pere el Catòlic, en un intent de solucionar els problemes que tenia amb Simó de Montfort és el líder de la croada albigesa, doncs mira de pactar un matrimoni entre el seu nen d'any i poc amb Amícia, que és la filla de Simó de Montfort. I no només això, no només pacta un matrimoni, sinó que diu, mira, per portar-me bé amb el meu enemic, perquè aquest matrimoni, per assegurar que compliré aquest matrimoni, el que faig és una cosa que ara no es pot fer. Es pot fer, però queda malament. O sigui, la gent que utilitza el permís de paternitat per a preparar curses en bici de muntanya, doncs és el tipus de gent que fa això. Que és, a paraules un matrimoni del teu fill de 2 anys i dius, i ja que estàs, te l'emportes. I es cria amb tu per assegurar que es casarà amb la teva filla, me'l cries tu i em deixes tranquil. Llavors, Pere el Catòlic entrega el seu fill mentre espera que es pugui realitzar aquest matrimoni, tot just un nadó de 2 anys i 11 mesos, o com ens agrada dir als pares, 35 setmanes. Ja sabeu que parlem en setmanes. Passa a quedar-se i a criar-se amb l'enemic del seu pare, i us podeu imaginar que Montfort no tenia cap intenció de materialitzar aquest matrimoni, ni de molt menys aturar les conquestes, i a sobre se li havia servit en safata de plata l'hereu del seu enemic.
0: I la cosa millorarà?
2: Doncs no, perquè si no parlaríem dels fracassos d'aquesta gent. Recordeu que Pere el Catòlic mor a la batalla de Muret, el 1213, una altra gran fita de la història catalana, i la corona es queda a la vegada sense rei i sense hereu. No? I no només això, sinó que l'hereu s'està educant en mans de l'enemic que ha matat el pare. És una mena de Star Wars a inicis del segle XIII. De fet, Maria de Montpellier, la mare, havia mort feia uns mesos i havia demanat, i havia mort a Itàlia, mentre intentava que el papa Innocenci III intercedís per recuperar el seu fill. De fet, en el seu testament demana, sisplau, no, que el papa sigui el protector del fill, que s'encarregui que torni a casa, bla, bla, bla. I de fet, ho aconsegueix. Innocenci III maniobra perquè Simó de Montfort retorni el fill, perquè aquest es criï en territori de la corona i que s'estableixi una regència mentre Jaume I creix, que és el que fan els nens. Va tot bé? No, perquè aquest nen passa de mans d'un cavaller croat com Simó de Montfort a criar-se en mans de gent supersana mentalment com els cavallers templers de Montsó. Llavors, entre els 3 i els 6 anys es cria amb l'assassí del seu pare i entre els 6 i els 9 es cria el castell templari de Montsó, no? Educat com un jove cavalleret. Ja us podeu imaginar com anirà el tema.
0: Doncs explica'ns-ho, com afectarà aquesta criança tan particular al nostre petit Jaume.
2: Bé, bàsicament, m'hagués agradat tant que després que els grans mestres templers creessin un llibre de criança, que està en fot, no? El mètode del temple, no? De criança de nens. Si el nen plora, que faci 40 flexions, que munti a cavall, que... Bueno. Bàsicament, tot aquest embolic comportarà 2 trets del caràcter de Jaume I que seran molt significatius al llarg de la vida, de la seva vida, que explicaran també bona part dels embolics on es fica i dels fracassos que perpetra. Per una banda, la seva fredor respecte a la política occitana, no? Que havia suposat la mort del seu pare, l'enemistat amb el papat, el fet que ell es criés en mans estranyes, i per l'altra, el fet d'haver estat educat dins d'aquest nou codi ètic, que és el de la cavalleria europea. I, per tant, aquests 2 fets influiran molt en el caràcter del nostre estimat Jaume.
0: I aquesta fredor com es concreta respecte a l'Occitània?
2: Bé, bàsicament, el temps de la intervenció directa a Occitània ha acabat. Per educació, Jaume I veu inviable mantenir aquest conflicte armat contra el papat, contra els seus delegats, la intervenció directa a la política occitana, que havia estat una de les senyes d'identitat dels comtes de Barcelona des de feia 3 o 4 generacions, i fins i tot prohibirà als seus súbdits donar suport a la lluita de Ramon VII de Tolosa contra els francesos. Intentarà, això sí, algunes maniobres polítiques molt, molt tèbies, intentarà establir alguns enllaços matrimonials de nobles catalans amb nobles occitanes per veure'ls cap a la corona, però que van servir de poc perquè, al final, les grans cases nobiliàries occitanes, Tolosa, Provença, i potser la de Bearn és l'excepció, que acaben amb els Montcada, acaben pivotant cap a l'òrbita francesa. No? Les grans cases occitanes, que per coses de la biologia, ja sabeu que quan un estat es regeix pel factor biològic, la biologia és molt puta, i tu pots tenir la teva idea de cop i volta tenir només fills o només filles, o que se't morin joves, o el que sigui, i justament en els anys després de Moret, les grans cases nobiliàries occitanes només tenen filles. I per tant, el patrimoni occità s'ha de moure de mans. Jaume I intenta que aquestes filles es casin amb nobles catalans, no ho aconsegueix, i acaben totes casades amb nobles francesos. I això fa, no, és un clau més en aquest taüt de les aspiracions catalanes a Occitània.
0: Clar, i això acabarà recollit en el conegut com el Tractat de Corbeil.
2: Clar, bueno, aquesta fredor de Jaume I, aquesta renúncia a la política occitana, el que fa és arribar a aquesta fita històrica, no? Aquesta, una de les altres jornades històriques de la història de Catalunya que no acaba gaire bé, que és el Tractat de Corbeil, no? Que ja sabeu que és famós, que en el fons és la història d'una crònica o la crònica d'una mort anunciada. Les aspiracions catalanes a Occitània acaben amb un acord amb la monarquia francesa, que és la constatació d'una realitat que ja està creada per les accions del regnat de Jaume I, que és que el seu interès, els seus recursos, les seves aspiracions s'havien destinat a un altre lloc, no? Ja veurem, la conquesta dels regnes musulmans de la península Ibèrica, l'expansió mediterrània, la cohesió interna dels seus regnes, i per tant les velles aspiracions del Casal de Barcelona havien desaparegut i per tant eren aigua passada, no? I a canvi de reconèixer que es renunciava a aquesta política occitana, doncs no s'aconseguia res, perquè els juristes francesos, amb molta mala bava, rescaten la vella idea carolíngia de que els comtats catalans pertanyien a França, cosa que no, ningú es creia des de feia 200 anys, i posen sobre la taula, no, de tu reconeixes acabar la teva política occitana, com ja estàs fent, i jo et reconec una cosa que no ha existit, que ningú creu que existeixi mai, i surto guanyant per dues bandes. En qualsevol cas, el Tratat de Corbeil és el reconeixement legal de la fi del lligam jurídic amb el Regne de França, per una banda, i per altra banda, la fi de les aspiracions occitanes. Llavors, 11 de maig, no? Res a celebrar, i també per culpa de Jaume I.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara sí, Rubén, no, no te m'escapes, Musculman, però és que aquesta cançó és molt bona.
1: A més, és molt antiga.
0: I molt antiga, molt també.
2: Antiga. Tu la ubiques?
3: No. Ostres. L'ubico en la llunyania.
0: De les més de 70 persones que estem aquí, qui ha reconegut la sintonia de Musculman?
4: Home.
0: Hòstia, Albert.
3: Bueno, no, bueno, jo l'ubico en la llunyania. Saps?
0: A la llunyania?
3: Sí, sí, però com ho fas, això? A la llunyania.
0: Com s'ubica? Et sona?
3: Et sona, et sona.
0: Vole Musculman i Jaume I.
4: Bueno, a veure, Jaume I el conqueridor, un tio fort, valent, a més, es deia que feia potser metre 90, ja, no entrarem en la seva descripció física,
3: no.
4: Però, clar, pensant, no?, en quins són els grans conqueridors, quins són els grans fibrats de la història catalana pre-crossfit.
0: Adrià Tirado, alguna cosa a dir?
4: És Musculman. Ara, en la dècada del 20 del segle XXI, potser hi ha altres referents de Musculman, però a la meva infància era Musculator.
0: Molt bé, doncs justament, com s'ha dit ja diverses vegades, és que des que hem començat el sobrenom del conqueridor de Jaume I, i per parlar ara justament del debut militar del nostre protagonista d'avui. Albert, anirà bé la cosa?
3: Com que estem parlant dels fracassos, òbviament no anirà bé. De fet, ens hem de situar al 1225, quan Jaume I té 17 anys, un jovenet, adolescent, no? Bueno, ara li diríem adolescent, en aquella època no existia aquesta idea, però adolescent, no? Què li passava, no, Jaume? Doncs es trobava, i és una cosa que es trobarà constantment durant tota la seva vida, que té una noblesa molt revoltosa, vale? O sigui, els nobles tota l'estona estan intentant guanyar o conservar privilegis, el monarca està intentant concentrar poder, és una dinàmica que s'anirà repetint al llarg de tota la seva vida i li portarà moltíssims problemes. Doncs bé, 17 anys, la noblesa fa molt temps que s'està barallant, hi ha molts problemes bàsicament perquè la frontera fa molt temps que no es mou i per tant hi ha poques oportunitats de saqueig, poques oportunitats de botí, poca dinàmica de frontera, no? Aquesta dinàmica de frontera que havia quedat una miqueta abandonada, i ell diu, bueno, doncs per aturar les baralles aquestes internes, el millor que puc fer, i és una cosa que sabeu que es fa constantment al llarg de la història, és buscar un enemic exterior, no? Busquem un enemic, que és l'enemic comú, i diu, doncs atacarem Peníscola, no? Només cal veure el castell actual per saber que és un objectiu una miqueta mal triat per ser la teva primera campanya. Sí, a Peníscola sabeu que el castell està rodejat per aigua per tres costats i que només s'hi pot accedir per un petit istme de terra. Però bueno, ell diu, vinga, endavant, a veure com va la cosa.
0: I clar, això ja pinta un desastre total, però de quines magnituds?
3: No entrarem en detalls, però jo bàsicament, tres aspectes. La meitat dels nobles que s'hi havien de presentar amb les seves tropes no arriben, o arriben tard, o arriben malament i mal organitzats.
4: Puta Renfe.
3: Els subministraments s'esgoten molt ràpidament i això també demostra que hi havia una manca de planificació logística bastant gran, i finalment es va trobar que diu, bueno, estic davant de les muralles i gairebé no tinc màquines de setge. Tenia molt poques màquines de setge i amb prou feines va poder esgarrapar la muralla. Total, que dos mesos després, Jaume I ha d'aixecar el setge, retirar-se, torna humiliat, sense botí, que és el que els havia promès a la seva noblesa, amb l'autoritat i l'orgull ferits, d'acord? Per tant, el seu primer setge no funciona. De fet, ell, al llibre dels fets, que sabeu que és un document inèdit que anirà sortint al llarg del programa...
0: Ho expliquem, això, del que passarà al final, no? Perquè poder que la gent no marxi.
3: Explica.
4: Expliquem
0: que passarà alguna cosa al final.
4: Sempre que gravem un programa en directe, hi ha un programa en directe que és el que s'està gravant
0: i que això sortirà al podcast.
4: Però això no vol dir que un cop s'apagui la gravació no ens quedem una estoneta més a fer una mica més el gamberro.
0: Seria aquesta la parella per dir que farem un concurs.
4: Podem anunciar el títol?
3: Sí.
4: Bueno, doncs seria un concurs aquest de Bartadeu Fals, típic que fem. Bueno, la idea és teva. Si
3: bueno, el concurs, com que ell escriu o dicta, o se suposa que dicta, el llibre dels fates, el concurs es dirà fates o fakes. Vale?
4: El llibre dels fates, o sigui, o el llibre dels fakes. No. Ja haureu d'endevinar si el que llegim és una... És un passatge del llibre dels fets, una anècdota o algo que s'explica en aquest llibre, o ens ho he inventat com rates.
0: I que aneu pensant qui vulgui participar, perquè això passarà quan acabem la gravació i sortejarem alguna
4: cosa. I els que ens esteu escoltant a la ràdio i no heu vingut...
3: També podran participar a les xarxes, crec, eh? El sorteig no, però podran jugar al joc.
4: Bueno.
0: Estàvem parlant del desastre Peñíscola, Albert.
3: Estàvem parlant del desastre Peñíscola i de Peñíscola i com ell ho transmet a través del llibre dels fets. Doncs ell, quan ho escriu, quan ho escriu, ho fa com una mena de rebequeria, no? Recordem, un jove de 17 anys incapaç de controlar la seva noblesa que es dedica a culpar tots els altres, no? I diu, no, és que, per exemple, Guillem de Montcada havia de venir i no va venir, i deixa anar frases com jo volia lluitar i els nobles em van trair.
4: Se fa un Donald Trump.
3: Sí?
4: Allò que té culpa sempre és
3: de Sí, clar, sí. Llavors ell d'aquí extreu una lliçó, que jo suposo que és una lliçó que jo crec que els templers li haurien d'haver ensenyat, que és que abans d'iniciar una campanya militar has de tenir abans la noblesa ben lligada, tenir una logística ben assegurada i sobretot un botí assegurat.
0: I Albert, Jaume I també té molta fama de ser un rei molt devot i molt pur, no? Què sabem de la seva vida personal?
3: El que deia l'Alberto abans, anem a fer una mica de salseo de Jaume I. La vida privada de Jaume I és, o sigui, se'ns ha transmès molts cops com un autèntic escàndol. Veurem que realment no és tan escandalós, sinó el que podeu fer és escoltar els dos programes que vam dedicar a la història del matrimoni. Però la lia bastant, o sigui, la lia bastant, i a més li porta bastant de corcoll al papat, va? O sigui, imagineu-vos on arriben els seus escàndols matrimonials, amb amants, etc. Però si us sembla, fem una petita repassada de les seves relacions. Sí. A veure, primer de tot, Jaume I es casa amb Elionor de Castella, 1221-1229, que era la infanta de Castella. Jaume tenia 13 anys, ella tenia 21 anys. Ella és 8 anys més gran, és un matrimoni, ja us ho podeu imaginar, totalment polític. Tenen un fill, que és Alfons, serà el primer hereu de Jaume I, no acabarà sent l'hereu definitiu, ja ho sabeu, però les fonts ens expliquen que Jaume I no les suporta, l'abandona molt ràpid, vale? Aconsegueix l'anul·lació matrimonial eclesiàstica, al·legant el que s'al·legava aquella època, quan no estaves content amb la teva dona, que era consanguinitat.
4: I això sense jugar a l'humano ni res, no?
3: Res. Llavors el matrimoni es dissol el 1229. 6 anys més tard arriba Violant d'Hongria, que és la dona famosa de Jaume I, és la filla del rei d'Hongria, és el seu gran matrimoni polític, és la dona que li donarà els fills, no?, que seran Pere i Jaume, que seran els successors de Jaume I. I a més és una persona, és un personatge que és molt interessant perquè influirà moltíssim en moltes decisions militars i polítiques que prendrà Jaume I durant tot el seu principat. Llavors també ens arriba un altre personatge que és potser menys conegut, que és Teresa Gil de Vidaura, que va tenir una relació curiosa amb Jaume I entre 1255 i 1265. Llavors, aquí és on hi ha una miqueta de salseo, i a més les fonts tampoc s'acaben de posar d'acord perquè no és una versió gaire oficial, vale? Però Teresa se suposa que era una noble navarresa. Sí, era una noble navarresa, molt digna, que no volia ser... Això és el que se'ns transmet, eh? Que no volia ser només l'amant.
4: Les navarreses ho són molt, eh?
3: De què? De dignes?
4: De dignes.
3: No sé. Teresa no volia ser només l'amant, no? I què fa Jaume I per endur-se-la al llit? Doncs li signa un document privat, secret, prometent-li matrimoni. Ara que té firmat aquest document, ja podem anar al llit, no? Però clar, anys més tard, què passa? Doncs que Teresa contrau la lepra. Per tant, ja us podeu imaginar que la relació es cau a trossos. Vale?
1: Oh!
3: Perdó. És que ahir... Perdó. És que ahir ho estava escrivint i vaig dir... Ho havia de dir. I a més ha vingut l'Ismael, que sé que li agraden aquestes bromes. Llavors ho havia de dir.
4: Anem per parts,
3: això. Òbviament, Jaume I reacciona repudiant-la, l'abandona i li demana al papa de Roma que anul·li la promesa, aquesta promesa secreta, no, que li havia fet, dient que ella li havia estat infidel. Sí, aquí tenia una altra broma pensada.
1: Endavant, tio, no ho diguis.
3: Que és que tenia molta carn per repartir, però és que em sembla... Bueno, és igual, no passa res. En fi, el papa, òbviament, quan Jaume I li diu papa, sisplau, allibera'm d'aquesta promesa, s'hi nega en rodó i, a més, li retreu la seva crueltat cap a aquesta dona. Matrimonis, check.
0: Molt bé, doncs anem a fer check amb les amants.
3: Durant i entre aquests matrimonis, la llista d'amants de Jaume I... és infinita, o sigui, n'hi ha moltíssimes. I les que tenim documentades. Elvira Sarroca, Blanca d'Antillón, Berenguera Ferrandís, fins i tot Sibila de Saga, que va ser amant seva quan ell ja tenia més de 60 anys. Una persona que allargava.
4: Però ho dius com si tenia 60 anys ja, t'invalida per...
3: No t'invalida per res, però vull dir que ja estava casat amb Teresa Gil, no? Vull dir, en principi, bueno, però clar, era... És igual, la tenia allà abandonada. Sabem... i tenir, un altre cop repeteixo, el que tenim documentat és que va arribar a tenir fins a 6 fills il·legítims. M'agradaria destacar de tot això dos moments que li portaran problemes amb l'Església i que penso que són bastant interessants. ¿Vale? Primer de tot, el 1246, que és quan l'Albert II ha avançat que l'excomuniquen. ¿Vale? El rei Jaume tenia un confessor, el seu bisbe de confiança, que era el bisbe de Girona, Berenguer de Castellbisbal. D'alguna manera... aquest confessor que, clar, quan Jaume feia coses que no estaven bé, doncs anava a aquest bisbe i li explicava, ah, és que he fet això, no? I d'alguna manera, aquest confessor, aquest bisbe, no, li transmet, o sigui, fa públics els secrets de Jaume. Llavors el rei, sec d'ira, es diu, s'explica, que ordena que li tallin la llengua al bisbe, i evidentment li tallen la llengua al bisbe. Això arriba a les orelles del papat, i el papat, per bueno, castigar Jaume, el que fa és excomunicar-lo. Per solucionar l'excomunió, haurà de fer una sèrie de penitències, que no parlarem perquè no tenim temps, per tant, ell acaba sent perdonat, però això ja tindrà una miqueta de... Bueno, veurem que la relació amb el papat no serà fàcil. Sí? Molt ràpidament, un altre escàndol, que és l'escàndol de Berenguer Alfonso. Ja de gran, no? Jaume I vivia obertament amb Berenguer Alfonso, com si fos la seva dona, tot i estar formalment lligat amb Teresa Gil, la nostra estimada persona amb lepra. ¿Vale?
4: Persona leprificada.
3: Leprificada. Llavors, el papa Climent IV l'amenaça reiteradament amb una nova excomunió si no deixa aquella vida escandalosa, que és una vida escandalosa per un monarca cristià, i a més ell és conegut com un rei molt devot, etc. Bueno, també la imatge posterior. Però ell el que fa és mantenir-se al costat d'aquesta persona fins a l'hora de la seva mort.
0: Era molt terrible en l'Europa medieval una excomunió?
3: Sí, era bastant dolent. O sigui, era una arma política molt forta. A les portes de Troia n'hem parlat en moltíssims programes de què pot suposar una excomunió, però bàsicament penseu que la corona d'Aragó ja arrossegava un petit historial d'excomunions. El seu pare i el seu avi ja havien tingut molts problemes amb Roma. Què vol dir ser excomunicat? En aquella època, ser excomunicat significava convertir-te en un pària. Et tancaven l'aixeta dels sagraments, no podies obtenir butlles papals, t'oblidaves totalment de poder dirigir o participar de manera molt oficial en croades, que d'això, de ser d'Alberto, ens en parlarà una miqueta més. Teòricament, quan un rei és excomunicat, la noblesa també és alliberada dels seus vincles de fidelitat. Per tant, en qualsevol moment un noble podia dir, ah, bueno, el meu rei no forma part de la cristiandat, no? L'han expulsat. Per tant, jo no li he de...
4: Si està excomunicat, ha sortit del grup de WhatsApp.
3: Podria ser un paral·lelisme. Per tant, podria haver-hi aixecaments, guerres sense casos belli gaire pensats, en fi, que l'excomunió era una eina política que es feia servir molt i més en aquella època, i a Jaume I doncs, li va tocar. Va fer tota una sèrie de penitències, com ja he dit abans, penitències bastant humiliants, no?, en aquest sentit, però al final se'n va acabar sortint.
0: A veure, parlem del conqueridor, de les conquestes de Mallorca i de València, però ja ens ho hem anat ensumant. No tot són victòries en la vida del nostre personatge. Podem parlar d'algun altre gran fracàs del conqueridor, Alberto?
4: Sí, clar, ja hem parlat, no?, de la seva primera campanya fracassada. Un altre dels seus desastres més sonats el tenim, de nou, vinculat a un dels trets que comentàvem a l'inici, no?, la seva educació cavalleresca, la seva educació amb els templers, perquè, al cap i a la fi, hi ha poques coses més cavalleresques o poques coses més templàries que enrolar-te en l'aventura Terra Santa.
0: Però Jaume I va liderar una croada.
4: Ja li hagués agradat a ell. Ho va intentar. Potser és el primer sí i no del programa. Ell ho va intentar. Va organitzar una croada, de fet, fins i tot va arribar a armar les naus, preparar els croats i salpar dels ports de la corona. Estem a finals de la dècada de 1260 i Jaume venia de completar la conquesta del seu tercer regne musulmà de la península Ibèrica, ens hem saltat Mallorca, ens hem saltat València, després, si dona temps, parlarem de Múrcia, la conquesta de Múrcia, que també va ser de traca, i potser com a colofó de la seva obra, no?, ja havia guanyat, no?, havia conquerit tot el que podia conquerir contra els infidels a les seves terres, i per tant, possiblement, no?, com a colofó de la seva vida, penseu que ja com s'apropava als 60 anys, que per l'Albert Abril és una edat ja a la que no pots tenir ni relacions.
3: Això no ho he dit en cap moment, ho negaré sempre.
4: Bueno, està gravat. Va reprendre potser una de les seves idees d'infantesa, no?, mentre jugava a convertir-se en un templer, que era liderar una croada.
0: Però és una idea d'infantesa.
4: Clar, recordem que la seva educació amb els templers, no?, i ara arribava el moment de posar-s'hi de veritat. I fins i tot aconseguir, fixeu-vos fins a quin punt va ser una mica flipat, la connivència d'Abaca, que és el segon khan de l'ilkhanat mongol de Pèrsia. Penseu que els mongols havien conquerit Bagdad no feia ni 10 anys, el 1258, i per tant, aquella vella idea del Preste Joan que t'agrada tant, no?, potser ja s'havia fet una mica realitat en el moment en què teníem un regne mongol, un ilkhanat mongol, a l'esquena, no?, dels mamelucs, i per tant es podia comptar amb ells per liderar una croada. Doncs bé, el bo d'en Jaume escriu cartes als mongols dient-los: què, ens anem de croada, ens aliem contra els mamelucs? I fins i tot va escriure també al rei d'Armènia per dir-li si s'apuntava a la festa. Vull dir, no és una proposta que a ell se li passa un dia pel cap, sinó que realment va desplegar tota una política internacional, no?, el rei casat amb l'hereva del Zarpat, no?, fent contactes amb Armènia, no?, amb els mongols, per liderar una gran croada.
0: Però tenia el suport del papat a tot això?
4: A veure, què ha de tenir? Ja us ha explicat l'Albert que just en aquest moment el pati amb el papat no estava gaire recollit. De fet, el papat, en saber que Jaume I vol anar de croada, i ell, Jaume I li escriu dient-li: pare, li deia sant pare, me'n vaig de croada, i el papa li respon: vencedor de tres reis, no?, de Mallorca, el de València i el de Múrcia, vencedor de tres reis, vençut per una dona, no?, perquè estan tots els rius de mans i l'excomunió per no saber guardar les boles de drac. Si bé he sabut amb joia que us proposeu anar en auxili de la Terra Santa, bé, volem que sapigueu que el crucificat no accepta el servei d'aquell qui, masculant-se amb un contubern incestuós, el crucifica novament. Diu: de què vas tu a una croada mentre t'estàs enllitant amb amants, no?, pecant, i per tant faràs més mal que bé a la causa de la croada anant tu a molestar por ahí. Clar, es pot dir de maneres més subtils, però el missatge és molt clar.
0: Aleshores, tirarà pel dret, Jaume?
4: Doncs sí, tirarà pel dret, amb 61 anys, és a dir, 40 anys justos després d'iniciar la conquesta de Mallorca, no? Tenim com un paral·lelisme, el jove Jaume I amb 20 anyets salpant a conquerir Mallorca, i el ja no tan jove Jaume I de 61 anys salpant a conquerir Terra Santa, 40 anys després, com una mena d'Indiana Jones, quan fan, és com la pel·li, saps, la pel·li que no has de fer quan, sí, per estirar el personatge, dius: vale, la primera va anar bé, Mallorca va anar bé,
0: deixa-ho aquí,
4: va, fem la segona, Jaume segon, el retorno, València, i ja dius: va, per la tercera, a Terra Santa, no va bé. Ell s'embarca cap al Llevant, té l'oposició dels seus fills, que li diuen: però pare, vostè on va? Ara, amb 60 anys, ja. Què es creu, Sean Connery? És un senyor gran. I passa el que ha de passar, no? Un senyor ja una mica perjudicat, que se sap en pecat, que havia estat educat en el temor al càstig diví, amb un papat obertament en contra per les seves actituds sexuals, uh-huh, i la primera de canvi, amb la primera excusa que li passa davant, que és que comencen a navegar, hi ha una tempesta i l'estol es disgrega,

0: triomfat allà on el rei d'Aragó havia fracassat. No es pot guanyar sempre, perquè ja sabeu que Sant Lluís mor a la croada. Llavors, bueno, mira, a vegades una cosa no treu, el que Déu et treu per una banda, t'ho dona per una altra.
1: Heu parlat de moltes coses fins ara, però m'ha quedat Múrcia pendent. Què va passar amb Múrcia? També va ser una aventura fracassada?
0: Doncs no, però és l'exemple, va ser un èxit. Però a vegades és l'exemple perfecte de que a vegades, quan triomfes, fracasses. El que no sempre guanyar és guanyar. Bàsicament perquè si ets un paio com Jaume el Conqueridor, tot és possible. Així molt ràpid, perquè no entrarem tampoc a explicar-lo gaire. Resulta que la conquesta de València havia portat a xocar amb les expectatives de l'expansió del regne de Castella, no? I a xocar amb els interessos dels monarques castellans. S'acaba arribant a una mena d'acord, una mena de repartiment, no? Sobre en què els dos reis es reparteixen les zones d'influència. Mira, tu pots conquerir fins aquí, jo conqueriré fins aquí, aquesta ciutat me la quedo jo, aquesta ciutat te la quedes tu, i no ens fem mal. I en aquest repartiment, Múrcia queia de la banda castellana. Bueno, reflexionem si van sortir guanyant o no. Fins aquí bé. No? Doncs no. Jaume I, com a bon cavaller cristià, com a bon home de la seva època, decideix donar un cop de mà al seu gendre, un altre personatge que també té tela, que és Alfons de Sé, el savi. No en parlarem, però sabeu que no hi ha Alfons IX de Castella, que passen d'Alfons VIII a Alfons de Sé, que són tan cutres que salten un rei? Això ho sabeu? No? Sí, Antonio, no?
1: Vale. Antonio Contreras i
0: bueno, bàsicament, com tenen tant...
1: Està vigilant, eh?
0: Els reis de Castella, els castellans tenen tan complex que arriba un moment que hi ha Alfons VIII de Castella, es separa, Lleó de Castella, no? Hi ha Alfons IX de Lleó, i quan Alfons de Sé ha de ser Alfons IX de Castella, per no reconèixer que són menys, diuen, no, nosaltres som el de Sé. I llavors això fa la historiografia posterior, no? Però per com evitar aquesta idea de que Lleó va ser un regne independent, llavors quan Alfons desè ni era savi ni era desè. Però bueno, això dona per un altre tema. Això quan fem el programa al Museu Arqueològic Nacional, allà... Amb... Bueno...
1: I la...
0: Bueno, llavors, com Alfons de Sé és incapaç de sufocar les revoltes que s'estaven donant a Múrcia, Jaume I diu... Acho, ja t'ajudo jo.
1: I ho va aconseguir així com si res? O...
0: Sí, de fet, ell munta sense tenir res a veure amb el tema. Diu, no passa res, ja t'ajudo jo. Munta, organitza una expedició per conquerir i pacificar el regne de Múrcia. I la cosa és tan estrambòtica que, de fet, la noblesa aragonesa diu, jo no vaig. O sigui, no sé què cony se'ns ha perdut a Múrcia, que no ens toca a nosaltres, que anem a conquerir allà. Total, que només l'acompanyen tropes catalanes. Això portarà que Jaume I faci aquell elogi tan bonic dient que els catalans són els millors dels seus súbdits, no? Que a tots els regnes que té sota el seu domini, els catalans són els millors. No? Perquè són els que fins i tot en les expedicions absurdes van allà... No?
2: És que es fa estimar, en el fons.
0: Clar, bueno, és que els fracassats són la nostra gent.
2: Sí.
0: Tu dius, anem a fer una cosa, anem a fer estructures murcianes, anem allà. No? Anem a fer... Són els únics que recolzen la iniciativa del rei i no només conquereixen i pacifiquen Múrcia, sinó que un cop que pacifiquen Múrcia, acaben amb les revoltes sarraïnes, al fons els diu, bueno, és que jo no puc, no tinc gent per repoblar Múrcia. Múrcia es perdrà. Jaume I diu, tranquil, tranquil, ja te la repoblo jo. I repobla Múrcia amb catalans. Per això encara avui més del 50% del lèxic comú del lèxic d'ús comú murcià és d'arrel catalana. Hòstia, sí. També vindrà després, perquè després també sí que els conquereix. Bueno, total, no només conquereix Múrcia, sinó repobla Múrcia, i després d'això el fracàs és que agafa i la retorna als castellans. Ja l'he conquerit, ja l'he repoblat, aquí teniu, com si tal cosa, no? Perquè ell era un bon cavaller que seguia la paraula donada, que mai pledejaria, no?, contra un altre rei cristià, i que, per tant, torna a Múrcia als castellans.
1: I aquesta història acabarà aquí?
0: Bueno, no patiu. 30 anys després, Jaume II, que en això no va sortir gaire el seu pare, conquerirà Múrcia, ja, efectivament, li traurà Múrcia, part de Múrcia als castellans, i després d'uns quants líos que tampoc venen al cas, retindrà tota la part nord de Múrcia, que serà annexionada al Regne de València. no? I aquí

0: bueno, hi ha una petita restauració, però en aquesta llista de fracassos, fixeu-vos que bonic és Jaume el Conqueridor, que fins i tot quan fa les coses bé, les acaba sent un fracàs.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: recte final del Portes de Troia avui des del Museu d'Història de Catalunya amb aquest repàs dels fracassos de Jaume I, el Conqueridor, amb Succession, gran sèrie, que falten 25 minuts per acabar de mirar-la.
1: Em falten 25 minuts des de fa un any i mig, sí, sí. Bueno, doncs... està allà esperant. Estava esperant el moment oportú.
0: Molt bé, Albert, les conquestes de Jaume I eren sòlides o tenien les seves crisis?
1: Òbviament tenien moltíssimes crisis, si no, no estaríem parlant d'elles. Depenent del territori, Jaume I, quan conquereix Mallorca, sabeu que Mallorca fa una autèntica escabetxina. A qui no persegueix, o sigui, sabeu que els sarraïns són perseguits, fets captius, esclavitzats, fugen, hi ha una repoblació brutal, sí, a tota la zona de Mallorca, però amb el Regne de València és una història totalment diferent. De fet, la conquesta de València és una conquesta molt basada en pactes locals, en què ell pacta bàsicament amb la població andalusina, els futurs mudèjars, no? Que els coneix, aquesta població musulmana que viu en territoris cristians. Ell pacta perquè ells continuïn treballant la terra, paguin impostos, paguin les rendes, una convivència molt basada en la submissió i un abús que veurem que anirà en crescendo, i això provocarà una sèrie de revoltes, un total de 3, 1244, 1247 i 1276, ja a les acaballes de la vida de Jaume.
0: Val, doncs quan explotarà aquesta situació? Tots sabem que ens queden 4 minuts.
1: Tots sabem que ens queden 4 minuts, res. Al-Azraq, que era un líder mudèjar, va protagonitzar les primeres revoltes i, a més, és un personatge que és exiliat a Àfrica i, al cap de 40 anys, torna i es torna a enfrontar a Jaume I. Al-Azraq, al final, mor, les revoltes continuen. És una cosa que serà una constant al llarg de la seva vida. Un dels altres problemes que tindrà també serà la noblesa, vale? Com ja hem avançat al començament del programa, no tenim temps de desenvolupar-ho, però bàsicament el que hem d'entendre és que també hi haurà moltíssimes revoltes nobiliàries, de fet un total de més o menys 4-5, en les que ell acabarà també segrestat. I jo penso que per anar acabant ja, perquè no tindrem gaire temps de més, potser hauríem de parlar
0: dels testaments,
1: directament, eh?
0: Doncs vinga, testaments.
1: O sigui, no parlem ni dels seus fills, eh?
2: Bueno, si fas testament és que hi ha fills.
1: Parlem dels testaments, som-hi.
0: Doncs,
1: què vols saber dels testaments?
0: Doncs que m'expliqueu moltes coses.
1: A veure, Jaume I té 5 testaments en total, els va canviant a mesura que els esdeveniments polítics canvien, que la seva família canvia. De fet, nosaltres aquí hem portat, fa il·lusió ensenyar-ho, el de 1262, que és el definitiu.
2: Una rèplica, no patiu.
1: Òbviament, el podeu obrir vosaltres. Que venia amb un llibre, fa molt temps que vaig tenir, que em van regalar aquest llibre, i venia amb el llibre, és xulíssim, de ser, si us voleu acostar a mirar-lo, doncs el mireu, vale? Però bàsicament, el testament que ens interessa, que és el final, el de 1262, és el més controvertit, perquè és en el que Jaume I agafa totes les seves grans conquestes, no?, i les divideix en dos, en els seus fills, en Violant d'Hongria, que són Pere i Jaume. A Pere li dona Aragó, Catalunya i València, i a Jaume li crea una mena de regne artificial, que és a Mallorca, incloent la Balears, Rosselló, Cerdanya i Montpellier. Llavors, aquesta és una decisió que trenca la unitat del que seria la unitat política, entre cometes, de la corona d'Aragó.
0: I per què no tot en un únic hereu? Què passa?
1: Clar, en la nostra mentalitat moderna, el que tindria més sentit, no?, i el que faríem nosaltres jugant al Crusader Kings o qualsevol lloc d'aquests, és concentrar l'herència en un sol personatge per expandir la corona d'Aragó i ser un imperi fantàstic, no? Però què passa? Que aquesta és una mentalitat totalment d'estat modern, no? Ell, al final, el que està fent és administrar el seu patrimoni i diu, jo no vull que els meus fills siguin menys l'un que l'altre, per tant, els dos seran reis. Per tant, jo el que faig és dividir els meus territoris perquè els dos tinguin una part de la seva herència. És una cosa que es feia molt sovint, i aquesta idea de concentrar tot el patrimoni perquè un estat creixi, es faci fort, etc., no arribarà fins bastant més tard.
0: Doncs ja, últims segons de programa, però per anar acabant, com valoreu aquest llegat de Jaume I, vist des d'aquesta cara bé que m'ha mostrat avui, que hem fet avui el repàs? Canvia la imatge que teníem?
1: A veure, canviar-la, jo crec que hem afegit uns quants matisos. Sí que objectivament és un personatge que multiplica per dos els territoris de la corona d'Aragó, dicta lleis en català, dicta una crònica, no?, que és una obra històrica i literària, no ens oblidem, literària, brutal. I és un personatge que és espectacular, vull dir, ja l'hem repassat una miqueta. I recalcar una miqueta el valor del llibre dels Fates, no? Que no és la crònica d'un rei perfecte, però si més no és una crònica que se suposa que explica ell mateix. Llavors és ell mateix creant i explicant la seva pròpia història, òbviament amb molts silencis, amb moltes invencions, però bueno, si més no, 800 anys després estem parlant d'ell aquí.
2: Hi ha un tio que introdueix el dret romà a Catalunya, no em pot caure bé. Vull dir, a partir d'aquí, no? I que permet que existeixin els governs municipals i amb tot el que suposarà això després de l'IU, de la bona, de mitjana, tal com l'entenem. Però és una mica el que hem intentat fer avui, no? Resituar el personatge en la seva realitat. A vegades quan mitifiquem un personatge o quan en el segle XIX o el segle XX es mitifiquen personatges en clau nacional, no, en clau identitària, i personatges que són reals, és a dir, que tenen els seus encerts però també tenen els seus errors, de cop i volta, no, els mirem només des del punt de vista de la predestinació, d'allò que tenen, no, en tant en quant grans personatges del fil conductor de la nostra història, i ens oblidem, pues, que tots pequem d'algun error, d'algun fracàs, d'alguna situació que si escriguéssim en el nostre llibre dels fets potser haguéssim callat. Això sí que ho té Jaume primer, que com a mínim no es calla res.
1: No, no.
2: Però que esperem que sortiu d'aquí, no?, d'aquesta tenda reial de la conquesta de Mallorca, estimant, mitificant menys a Jaume primer, però estimant-vos una miqueta més al Jaume real, aquell petit jove confós, no?, i perdut a la vida, que no va saber què fer i va acabar amb una mà en leprosa.
0: Moltes gràcies, Alberto Reche, moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu.
0: I moltes gràcies al Museu d'Història de Catalunya, a Ràdio Castellar, per haver-nos ajudat a muntar això d'avui, i vosaltres, que ens heu acompanyat, més de 70 persones en aquest programa en públic, que no és l'últim de la temporada, encara ens queden un parell. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per vosaltres. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem, ara sí, la pròxima setmana des de Ràdio Castellar amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts i benvingudes a Partitura de Tarda, el vostre espai radiofònic per explorar els grans paisatges de la música orquestral. Aquesta tarda posarem el focus en dues obres monumentals del repertori rus: la fascinant Sinfonia Manfred de Pietro Ilich Tchaikovsky, inspirada en la figura llegendària de Lord Byron, i la poderosa Sinfonia número 5 de Sergei Prokofiev, una celebració vibrant de l'esperança i l'espírit humà en temps convulsos. Prepareu-vos per viure emocions intenses i contrastos sonors en aquest viatge entre el romanticisme tardà i els llenguatges del segle XX. Comença la nostra partitura. I començarem amb una obra que és com un viatge emocional intens, plena de passió, misteri i una mica de drama romàntic. Parlem, òbviament, de la Sinfonia Manfred, opus 58 del gran compositor rus Pietro Ilich Tchaikovsky. Tchaikovsky va néixer el 1840 a Botkins, a l'Imperi Rus, i va morir el 1893 a Sant Petersburg. Va ser un dels compositors més influents del romanticisme tardà, conegut per la seva capacitat per expressar emocions profundes a través de la música. Va estudiar al Conservatori de Sant Petersburg i va viatjar per Europa, on va conèixer grans figures com Franz Liszt. La seva vida no va ser fàcil. Va patir depressions, un matrimoni fallit i conflictes personals interns, possiblement relacionats amb la seva orientació sexual en una època repressiva. Però tot això es reflecteix en la seva música, que és apassionada i accessible. Tchaikovsky va revolucionar la música russa incorporant elements folklòrics amb l'estil simfònic europeu i ens va deixar obres icòniques com els ballets Jack dels Cignes, la Bella Dorment o les seves últimes sinfonies. Quina aportació? Pues va fer que la música clàssica fos més emocional i humana, connectant amb el públic de tot el món. I ara centrem-nos en la Sinfonia Manfred. Composta el 1885, no és una sinfonia tradicional, sinó una mena de poema sinfònic en quatre moviments inspirada en el poema dramàtic, com hem dit abans, de Manfred, de Lord Byron. Imagineu un heroi turmentat. Manfred és un home solitari que va cap als Alps suïssos, obsessionat amb la culpa, l'amor perdut i forces sobrenaturals. Tchaikovsky captura aquest drama amb una música que oscil·la entre la tempesta i la tendresa, i en moments de fúria orquestral, com trompetes i timbals que evoquen llamps i muntanyes, i parts més líriques amb arpes i cordes que parlen de nostàlgia. Estilísticament és pur romanticisme rus, melodies àmplies, harmonies intenses i un ús magistral de l'orquestra van pintar quadres sonors. La seva importància, doncs, és una de les obres més conegudes de Tchaikovsky, però demostra la seva habilitat per a narrar històries sense paraules, influint en compositors posteriors com Rachmaninoff. Una curiositat, Tchaikovsky inicialment va rebutjar la idea de compondre-la, perquè la trobava massa programàtica, és a dir, massa lligada a una història. Però finalment la va escriure en només 4 mesos, en estat de febre creativa, i la va dedicar al seu amic i mecenes, el baró von Meck. Durant la composició, Tchaikovsky va patir tant emocionalment que va escriure en una carta que la música el turmentava, com el propi Manfred. Es diu també que la mort de Tchaikovsky, oficialment per còlera, podia haver estat un suïcidi, i alguns veuen paral·lelismes amb el turment de Manfred, tot i que això és més llegenda que un fet confirmat. Aquestes històries fan que l'obra sigui encara més intrigant, no us sembla? Bé, us complido a reflexionar mentre escolteu. Presentem avui una versió especial excepcional d'aquesta sinfonia. La gravació de 1988 pel segell Decca, interpretada per la prestigiosa Royal Concertgebouw Orquestra d'Amsterdam sota la direcció del mestratge italià Riccardo Celli. No hi ha solistes principals, ja que és una obra purament orquestral, però el que fa especial aquesta versió és la precisió i l'energia de Celli, que destaca els contrastos dramàtics amb una claredat cristal·lina. La Concertgebouw, coneguda pel so càlid i equilibrat, porta a l'obra un nivell d'intensitat que fa sentir com si estiguessis als Alps amb Manfred. És una interpretació moderna que respecta l'esperit romàntic, ideal per redescobrir aquesta joia oblidada. Així doncs, relaxeu-vos, apugeu el volum i deixeu que la Sinfonia Manfred us transporti. És una oportunitat per connectar amb les emocions més profundes de Tchaikovsky.

Acabem d'escoltar la Simfonia Manfred de Petro Ilyich Tchaikovsky, aquesta obra interpretada per la Royal Concertgebouw Orchestra sota la direcció de Riccardo Chailly. Ens ha incorporat una experiència colpidora i plena de matisos, una impressió d'humanitat i tragèdia, i el seu ressò continua captivant-nos molt després de la darrera nota. A continuació, ja per finalitzar les audicions d'avui, us convido a submergir-vos en una de les obres més poderoses i emotives del segle XX, Sinfonia número 5 en si bemoll major, opus 100 de Sergei Prokofiev. Una obra que va néixer al cor de la Segona Guerra Mundial, però que transcendeix el seu temps històric per convertir-se en un cant universal a l'esperit humà. Prokofiev va compondre aquesta sinfonia extraordinària durant l'estiu de 1944, en tan sol un mes, mentre s'allotjava a la casa de descans per a compositors a Ivanovo, a uns 80 quilòmetres de Moscou. Va ser el seu retorn triomfal a la forma sinfònica després de 14 anys des de la seva quarta sinfonia. El mateix compositor va descriure aquesta obra com un himne a l'home lliure i feliç, els seus poders immensos, el seu esperit pur i noble. Prokofiev va afegir: "No puc dir que hagi triat deliberadament aquest tema. Va néixer en mi i clamava per ser expressat. La música va madurar dins meu, va omplir la meva ànima." Bé, aquestes paraules de Prokofiev. I aquesta sinfonia dura aproximadament 45 minuts, està estructurada en quatre moviments clàssics: un majestuós andante, un enèrgic allegro marcato, un emotiu adagio i un exuberant allegro giocoso. És una obra que combina la grandiositat èpica amb la intimitat lírica, mostrant la versabilitat incomparable de Prokofiev com a compositor soviètic. Explico una petita biografia de Prokofiev. Sergeyevich Prokofiev va néixer el 27 d'abril de 1891 a Sonskova, a l'actual Ucraïna. Va ser un nen prodigi que va compondre la seva primera obra als 5 anys, transcrita per la seva mare al pentagrama. Als 9 anys, després d'assistir a un teatre de Moscou, va escriure la seva primera òpera, El gegant. Una curiositat fascinant, Prokofiev no només era un geni musical, sinó també un apassionat jugador d'escacs. Als 20 anys va derrotar el mestre Raúl Capablanca i 15 anys més tard va vèncer el campió Mijaíl Botvinnik. El seu amor pels escacs va durar tota la seva vida i, de fet, va declarar que si no hagués estat músic podria haver-se convertit en un jugador professional d'escacs. Prokofiev va deixar Rússia després de la Revolució de 1917, vivint primer als Estats Units i després a París. No obstant això, la seva ànima sempre va romandre russa. "La meva inspiració no es beneficia de l'estranger. Jo sóc rus i viuré a l'exili. No em va bé. Viure a l'exili no em va bé." El 1936 va decidir tornar definitivament a la Unió Soviètica, on va crear algunes de les seves obres més emblemàtiques. L'estrena de la cinquena sinfonia va ser un esdeveniment històric. El 13 de gener de 1945, Prokofiev va dirigir personalment l'Orquestra Sinfònica de l'Estat de la URSS al Gran Saló del Conservatori de Moscou. Va ser l'última vegada que el compositor va dirigir una orquestra. L'anècdota més impressionant d'aquella nit la va relatar el pianista Sviatoslav Richter. Deia així, diu: "Quan Prokofiev va arribar al podi, la llum semblava vessar sobre ell des de dalt. Es va quedar com un monument sobre un pedestal. I llavors, mentre s'havia pres el seu lloc al podi i regnava el silenci a la sala, de sobte van tronar les salves d'artilleria. La seva batuta estava alçada, va esperar i va començar només després que els canons es callessin. Hi havia alguna cosa molt significativa en això, alguna cosa simbòlica. Aquelles salves celebraven la victòria de l'exèrcit roig sobre les forces alemanyes al riu Vístula." Bé, l'obra va ser un èxit immediat i va rebre el Premi Stalin de primera classe, el 1946, la més alta distinció que es podia otorgar a un compositor de la Unió Soviètica. Avui tindrem el privilegi d'escoltar una interpretació històrica dirigida per Leonard Bernstein al capdavant de l'Orquestra Sinfònica d'Israel, gravada per la CBS Múnich. Bernstein, qui va mantenir una relació musical extraordinària amb Israel des de 1947, va ser un dels directors més apassionats i expressius del seu temps. Bernstein va dirigir regularment l'Orquestra Sinfònica d'Israel, anteriorment anomenada Orquestra Sinfònica de Palestina, en decenes de concerts, incluint-hi la seva primera gira americana. La seva interpretació de Prokofiev es caracteritzava per la intensitat emocional i la precisió tècnica, qualitats que fan d'aquesta gravació una referència imprescindible per entendre la grandesa d'aquesta sinfonia. La sinfonia número 5 de Prokofiev ens parla d'esperança enmig de l'adversitat, de la capacitat humana de trobar bellesa fins i tot en els moments més foscos. És una obra que celebra la vida, la lluita i el triomf de l'espírit humà, temes que mai no passen de moda.
Mentre escolteu aquesta obra mestra, deixeu-vos portar per la seva força èpica, la seva bellesa lírica i la seva profunditat emocional. Prokófiev ens ofereix aquí un retrat sonor de la condició humana en tota la seva complexitat. El dolor i l'alegria, la lluita, la victòria, la foscor i la llum. Ara us convido a escoltar la sinfonia número 5 en si bemoll, opus 100 de Sergei Prokófiev, interpretada per Leonard Bernstein i l'Orquestra Simfònica d'Israel. Gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona plena de música i emocions. Hem viatjat plegats a través de dues obres excepcionals que, més enllà de la seva bellesa, ens han mostrat la força transformadora de l'art en temps convulsos. Ens retrobarem en el proper programa, on la música continuarà sent el nostre punt de trobada amb la bellesa i la humanitat. Moltes gràcies per la vostra fidelitat. Sigueu feliços.

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Més de 45 anys amb tu.
10: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
9: Moviment de plaques tectòniques a les coples amb els tres canvis de músics de la Copla Ciutat de Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a Copla. Aquesta setmana t'expliquem el més destacat dels traspassos de Copla d'aquesta nova temporada, començant per l'efecte dominó que han provocat els tres canvis a la Copla Ciutat de Girona durant el 2025. Aquest és el programa 473 i tenim més titulars. Coneixem una nova col·laboració de Copla Fusió amb el grup d'arrel La Rauxa, de Laura del Pino. I el grup de rock Alcalá Norte fa ballar sardanes al seu bolo al Sant Jordi Club amb els joves de la grupa de Molins de Rei. El debat sobre la futura llei de patrimoni cultural immaterial al Parlament de Catalunya s'ha desenvolupat, segons alguns participants, amb manca de diàleg real. I els amics de la sardana de Santa Coloma de Gramenet compleixen 100 anys aquest 2026. A més, neix la Fundació Robert Gerard, una eminència de la música, amb dues sardanes que podem escoltar avui al programa. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre música de Copla i sardanes. Comencem el Coplejant.
2: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
9: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest inici de temporada passa per les coples i així us ho expliquem.
2: Traspàs de copla.
9: Moviment de plaques tectòniques a les coples amb els tres canvis de músics que la ciutat de Girona va fer durant l'estiu del 2025. I és que recordem que vam canviar el tiple a Felip Morales, el van canviar ara fa uns mesos per Josep Salvatella, que va marxar ara oficialment de la copla Bisbal Jove, i el substitueix a aquesta, a la Bisbal Jove, Quim Vinyes, que al seu torn marxa de la copla Ciutat de Terrassa, que només hi ha estat, de fet, una temporada. I allà hi entra Bernat Carrera, flamant guanyador de la beca Josep Maria Bernat, que fins ara estava a la Principal d'Olot, pel que ens consta que encara no s'ha trobat un substitut en aquesta copla olotina, i de fet recordem que és difícil de trobar a tiples. Ho dèiem a la portada, fins a 7 canvis, almenys que nosaltres sapiguem, ha provocat aquests 3 canvis a la copla Ciutat de Girona, la resta de coples del territori, especialment pel que fa a les coples gironines, però com veiem ara, també a les de la resta del territori. Felip Morales, per cert, se'n va, com ja vam explicar aquí al Coplejant, a la Juvenívola de Sabadell, a cobrir la plaça que deixa vacant Alfons Molina, que no va a cap copla. A la trompeta, la marxa de Juan Cózar de la ciutat de Girona, que recordem que va als Montgrins després de la marxa en aquesta ocasió de Guillem Rodríguez, en la ciutat de Girona l'ocupa Ton Martín, que ha marxat de la copla també Bisbal Jove. I en aquesta copla la trompeta serà ocupada per Aina Roca, una Bisbal jove que, per cert, tenim com a mitja incorporació més d'aquesta temporada. Laura Carol, que compartirà la plaça de trombó amb el seu representant, Pau Feixes, que doncs, ens explica que per motius de logística familiar compartirà aquesta plaça de trombó a la Bisbal jove. I recordem que a la ciutat de Girona també hi havia un altre canvi. El trombó marxava Eduard Figaró, que de moment ens consta que no va a cap altre coble, però el seu substitut és un històric de la Flama de Farners, Tomàs Domingo, que deixa una vacant a la formació de Santa Coloma de Farners, que ara ocuparà Ignasi Bofill. Bofill va començar a tocar professionalment al món de la cobla el 2020 amb la ja desaparescuda principal de l'Escala. Actualment és fiscornaire a la cobla Rossinyolets i ara marxa per incorporar-se a la Flama de Farners. Està cursant el grau superior d'interpretació de trombó clàssic a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, sota el mestratge de Dani Perpinyan. Prèviament va cursar el grau professional de trombó i fiscorn al Conservatori Isaac Albéniz de Girona amb Jordi Estartús, Josep Tro o també Gavi Mateu. L'any 2023 va guanyar la beca Josep Maria Bernat, recordem-ho, per a joves instrumentistes de cobla. I a la ciutat de Girona hi havia un quart canvi, recordem el director, que també l'han canviat aquest 2025, Jordi Picorelli, per Esteve Molero, que ens consta que Molero ara mateix no va a cap altre coble. Déu-n'hi-do amb els canvis que han provocat la cobla Ciutat de Girona. La setmana que ve n'explicarem de nous, però avui volíem posar el focus en aquest traspàs de cobla, que ja ho sabeu que repassem cada hivern. Seguirem la setmana que ve amb més canvis. Escoltem Aires Juvenils de Narcís Costa, a càrrec d'aquesta, la cobla Ciutat de Girona.
7: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Connexions al territori.
1: L'agrupació sardanista de la Garriga va celebrar aquest diumenge a la tarda el seu aplec d'hivern amb dues ballades consecutives a càrrec de les Coples Juvenívola de Sabadell i la principal del Llobregat al pavelló municipal. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'altre punt on van posar el focus aquest cap de setmana va ser Artesa de Segre, la Noguera, que ha estat l'escenari de la Nit de la Sardana 2026, que enguany ha arribat a la 30a edició. A l'acte, celebrat dissabte al vespre, s'hi van reunir més de 300 sardanistes d'arreu de la demarcació i ha servit per celebrar la cloenda del 50è concurs de colles sardanistes de la Terra Ferma i el lliurament de guardons a les colles. En el mateix acte s'ha fet el lliurament dels premis Sardallida i Rotllana 2026 concedits, com explicàvem la setmana passada, a Flavia Boleda i a l'Ajuntament de Palamós per al Festival amb So de Cobles, respectivament. Com a cloenda de l'acte, les va Riu d'Or de Sant Fruitós de Bages i la Cobla, la principal de Llobregat, van oferir un concert en què van fusionar la dansa tradicional catalana amb la música de cobla. En acabar la Nit de la Sardana, es va traslladar al poliesportiu d'Artés de la Segre, on hi va haver-hi un sopar amb 200 sardanistes i també una posterior ballada amb la Cobla La Llobregat. L'esdeveniment l'ha organitzat la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, conjuntament amb l'Ajuntament d'Artés de la Segre i els Amics de la Sardana d'Artés de Segre. Escoltem ara Records d'Artesa, una estrena de Jordi Molina, que és la primera sardana dedicada a aquesta població que s'estrenava al seu aplec l'any 2024. Aquest any ja farà 2 anys. L'escoltem, Records d'Artesa, de Jordi Molina.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
0: Notícies.
2: El debat sobre la futura llei de patrimoni cultural i material al Parlament de Catalunya s'ha desenvolupat, segons alguns participants, amb manca de diàleg real. Això denuncia l'antropòleg Guillermo Soler en un article publicat a la revista digital Tornaveu. Soler, que va comparèixer davant de la Comissió de Cultura en representació de l'Associació Catalana Professional d'Antropologia, assegura que les sessions parlamentàries han estat més un tràmit que no pas un espai de debat. Segons explica, les intervencions sovint eren contradictòries i mancava un consens bàsic sobre una qüestió clau, la definició mateixa de patrimoni cultural immaterial, que recordem-ho també recull la sardana. Explica que cada compareixer tenia 10 minuts per exposar el seu posicionament, generalment en torns de 3 o 4 intervencions. Tancat el bloc, els diputats presents en feien una valoració global que sovint no passava d'un agraïment genèric a les aportacions, denuncia. El problema fonamental, segons recull l'article, és que no hi ha un consens bàsic sobre una qüestió tan central com és la definició d'aquest patrimoni cultural immaterial a la nova llei. L'autor apunta que aquest problema ja es va repetir durant el procés participatiu del 2022, del qual en vam informar aquí al Coplejant, i lamenta que al llarg de gairebé una dècada no s'hagin creat espais reals per al contrast d'idees i la construcció de consensos. I parlant de patrimoni immaterial, els sardanistes tenen aquesta cursa camí de la UNESCO per declarar la sardana patrimoni immaterial de la humanitat. Fa molts anys que ho intenten, no s'ha aconseguit encara, però tenim una sardana que ho demostra. Camí de la UNESCO, d'Anna Abad, una sardana que s'estrenava el 2020. L'escoltem avui aquí al Coplejant.

El tiple Quim Vinya, juntament amb altres músics de Cople, han participat aquest cap de setmana en la gravació d'un tema del nou disc que prepara La Rauxa, un projecte de Laura del Pino que porta per eslògan Per a les pubilles més nostàlgiques i disbauxades. No t'ho diré pas, l'amor té molt mal... Elles mateixes expliquen a les seves xarxes que aquesta setmana passada han estat 10 dies intensos de Caliuet, diuen, molts riures, molta son i molta feina gravant aquest nou disc que tindrà, com dèiem, una col·laboració amb els instruments de la Cople. Ho sentirem ben aviat, encara no ho podem sentir, però de moment tenim una mica com sona aquest grup, La Rauxa, que ben aviat serà fusionat amb música de Cople.

I no deixem de parlar de Quim Vinyes, perquè a més de tiplaire també és sardanista i sardanista dels joves de la Grupa de Molins de Rei. Precisament aquest cap de setmana ha tingut feina perquè juntament amb tres dels seus companys ha participat doncs, a un dels bolos del grup de pop-rock madrileny Alcalá Norte, al Sant Jordi Club a Barcelona. En les imatges que trobareu a les xarxes socials dels joves de la Grupa es veu com quatre sardanistes de la Grupa de Molins de Rei ballen sardanes satàniques vestits d'astronautes mentre sona aquesta música d'Alcalá Norte.

0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
1: Vinga, ja anem amb l'agenda sardanista. Comencem a dijous 5 de febrer perquè dos d'una hi ha ballada amb la Nova Vallès a Calaf. Amb motiu de Santa Calamanda. Divendres 6 de febrer a les 8, Guillem Roma i la Copla Marinada faran el seu concert de Copla Fusió al Teatre Principal d'Olot, i dissabte 7 de febrer la festa del sardanista de Sant Joan de la Vilatorrada arriba amb una ballada a les 5 de la tarda amb la Nova Vallès. També dissabte que ve a les 5 de la tarda ballada amb la Salvatana Sabadell, i a les 6 cloenda del territorial de Barcelona Ciutat i Comarques al Casinetos de Francs a Sants Montjuïc a Barcelona amb la Copla Maricel. També dissabte que ve a les 8 del vespre a Sabadell hi ha ballada amb la, disculpeu, concert amb la Salvatana a la Fira de Sabadell. I també diumenge 8 de febrer 2 de 12, ara sí, ballada amb la Copla Sabadell a Premià de Mar a la Festa Major Petita. Diumenge que ve també a 2 de 12, ballada a Sant Andreu a Barcelona amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 12 ballada a Hostalric amb la copla La Flama de Farners. També a la tarda de diumenge que ve, a les 4 de la tarda, ballada amb la Costa Brava a Banyuls de la Marenda, i diumenge que ve a les 5 de la tarda amb la copla Canigó, ballada a Taradell. Dilluns que ve, dia 9 de febrer, Gala Lírica amb la copla Mediterrània al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona, concert a les 7 de la tarda. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 45è aplec de la Sardana de Navarcles, que arriba diumenge que ve, 8 de febrer, a les 4 de la tarda, amb les coples Lluïsos, Marinada i Juvenívola de Sabadell al Pavelló Municipal. Un aplec de tarda amb tres coples que nosaltres esperem escoltant Joiosa Navarclina, una sardana de Josep Codina que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: poden conir. Coplejant.cat.
1: Notícies. Societat.
2: Neix la Fundació Robert Gerhard, entitat sense ànim de lucre amb la voluntat de preservar, estudiar, difondre i projectar a escala nacional i internacional el llegat del compositor català, una de les figures fonamentals de la música del segle XX i que té dues sardanes. Destaca la creació del Festival Internacional Robert Gerhard, que se celebrarà a Barcelona la tardor del 2026 en la col·laboració amb l'Auditori, el Museu de la Música i l'ESMUC, així com una programació prèvia a Valls i al Camp de Tarragona. Nascut a Valls, precisament l'any 1896, Gerhard és un compositor i intèrpret de reconeixement internacional, una figura que es considera clau de la música catalana i europea. Té al seu catàleg dues sardanes escrites i estrenades a finals dels anys 20 al Palau de la Música Catalana, que formen part de l'antologia que el Centre Robert Gerhard, vinculat a l'Auditori de Barcelona, ha presentat recentment al voltant del compositor. Collage és el títol de l'antologia, que consta d'un llibre i 7 discos amb gravacions descatalogades. És precisament en aquesta gravació que s'hi ha inclòs Sardana 1 i Sardana 2, al costat d'altres peces d'inspiració catalana, com 6 cançons populars catalanes o Candionero de Pedrell. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, juntament amb la coral Carmina i la soprana Anna Cors, s'han encarregat d'aquesta interpretació. Aquesta selecció de música completa la biografia de vida i obra de Robert Gerhard, del compositor Josep Maria Mestres. Anem a escoltar aquestes sardanes. Comencem per la sardana número 1 de Robert Gerhard. L'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi. La podem trobar en el disc Sardanes al vent, 8 compositors.

0: Això era Sardana número 1 de Robert Gerard.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: Robert Gerard va ser deixeble d'Enric Granados i també d'Arnold Schönberg, de manera que es va convertir en vida en un pioner de la música atonal i el dodecafonisme també a Catalunya. Recordem-ho, té dos sardanes. Anem a escoltar aquesta segona sardana número 2 de Robert Gerard, també interpretada per la Cobla Sant Jordi.

Això era Sardana número 2 de Robert Gerhard. Som Sardana ha decidit adherir-se a l'Acadèmia Catalana de la Música aquest 2026. L'objectiu és formar part d'una xarxa transversal de professionals que treballen per defensar i millorar el sector musical a Catalunya. Amb aquesta adhesió, Som Sardana se suma a entitats com l'Associació Catalana de Compositors, el Taller de Músics, el Palau de la Música, l'Orfeó Català o l'Escola Superior de Música de Catalunya. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. Diumenge 15 de febrer, a 2:07 de la tarda, al Casal de Calaf celebrarà el concert de la banda sonora dels Pastorets de Calaf amb música en directe interpretada per la Bell Puig Coble, el cor Xaudió i el cor d'homes d'Igualada. El concert serà dirigit per Valentí Miserax. El concert s'emmarca dins dels actes de celebració del centenari dels Pastorets de Calaf i suposa reviure una música per a coble creada per celebrar aquests 90 anys dels Pastorets. I trobada cultural en el marc del Tradicionarius 2026. Així ho ha explicat Jordi Fosas, director de la Fira Mediterrània de Manresa, al seu Instagram, on es pot veure una fotografia dels diferents responsables de tota la xarxa d'espais i festivals d'arts d'arrel de tot el país. Per cert, no hi ha el director de l'AMSO de Copla en

0: La fotografia hi podem veure doncs, responsables tant del Tradicionarius com de la Fira Mediterrània de Manresa, però també del Cantut de Casa de la Música, de l'Est Dansa, del Film PT, de Vilanova i la Geltrú, també l'Eva Festival, la Cornamusa, també el Contradansa o el Dansanau amb Ruth Martínez al capdavant. Aquesta trobada ha servit per posar doncs, opinions en comú sobre la música i la cultura del rel al nostre país i com aquesta es vertebra en tots aquests festivals que se succeeixen al llarg dels mesos de l'any.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem l'edició d'avui celebrant els 100 anys dels Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. Des d'aquí els felicitem per aquesta efemèride. Un segle de compromís amb la sardana que comença o que s'inicia amb el concert del centenari dels Amics de la Sardana de Santa Coloma en un any commemoratiu que combinarà memòria històrica i cultura popular, asseguren. L'any 1926 un grup de joves va decidir fer un pas endavant i obrir-se pas amb la sardana de Santa Coloma. Així naixia l'agrupació Amics de la Sardana i per aquest motiu durant el 2026 l'entitat ho commemorarà amb un calendari intens d'audicions, ballades i actes especials. Xavier López, amic cultura, explica que les primeres sardanes documentades no apareixen a Santa Coloma fins a inicis del segle XX, interpretades per bandes en actes religiosos, fet que va despertar l'interès d'una part del jovent, com dèiem ara. Un dels primers testimonis escrits data del 1912 durant la festa major d'estiu amb una audició a càrrec dels germans Tosell, fins que el 1926 es va constituir formalment aquesta entitat en plena dictadura de Primo de Rivera. Continua explicant que malgrat les dificultats econòmiques i els canvis de context polític i social, l'entitat va aconseguir consolidar una activitat regular. La Guerra Civil Espanyola va suposar una ruptura abrupta amb la desaparició gairebé total de la sardana de l'espai públic durant anys. Tanmateix, la perseverança dels sardanistes colomencs va permetre recuperar progressivament l'activitat durant la postguerra i fins avui, del 1926 al 2026. 100 anys d'història que es diuen ràpid. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Escoltem per tancar de Farners a Gramenet. És de Josep Gravalosa fent aquest joc de Santa Colomes. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Ràdio Sant Boi. Només èxits.
1: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir.

0: hice por ti. Lo hice por ti.
1: ¿Cómo no?
0: Y yo lo hice por ti.
1: Por ti, mami.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva. One, two, three.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.